0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Titularro que acaba de fer la milla mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Bon dia i benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 13 de juliol, el dia en què a SER Catalunya estrenem la temporada d'estiu. Ja sabeu que nosaltres seguirem informant-vos cada dia de l'estiu a partir de les 12 del migdia. Ho farem durant una hora, fins la una, quan us deixarem amb una de les novetats d'aquesta temporada estiuenca a SER Catalunya, amb La Treva, el programa que presenten l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. Abans, però, tota l'actualitat esportiva del dia, avui, en el dia en què tant Barça com Madrid arrenquen les seves pretemporades, amb la selecció espanyola a les portes de jugar demà la seva segona semifinal d'un Mundial en tota la història, i amb un Joan Laporta que ja és a Dallas per donar suport als de la Fuente i des d'on ha confirmat, entre d'altres coses, el fitxatge d'Adeyemi. Són les 12 i 7 minuts, tot això des d'ara i fins la una, al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Què t'hi

0: 2026-2027 del Barça, amb el tercer any del tècnic Hansi Flick al front, ha començat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb les pertinents proves mèdiques i les retrobades de l'entrenador alemany amb els seus jugadors. Allà ha estat el Nil Solà. Nil, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Encara sense els 10 mundialistes, però ja comença a rodar aquest tercer projecte de Flick al Barça.
1: Sí, sense els 10 mundialistes i precisament amb 10 futbolistes del primer equip. Ha arrencat avui aquestes proves mèdiques. El primer en arribar, Hansi Flick, a les 7 i 9 del matí entrava per la porta de la ciutat esportiva. L'últim en fer-ho ha estat Fermín, a 4 minuts de l'hora límit, a les 8:56 del primer equip. Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Fermín, Casado, Gerard Martín, Bernal, a més de dos futbolistes que pràcticament es poden comptar al primer equip, tot i no tenir dorsal, Héctor Ford i Rooney Bargi, alguns dels habituals del filial, com Jofre, Álvaro Cortés, Tommy Marquès, el fill de Kluivert, Shane Kluivert, i també altres que s'han de resoldre el seu futur, com Aaron Yacobashvili, i dos jugadors, Xavi Espark, recent campió amb la sub-19 d'Espanya a l'Europeu, que ha retallat les vacances, i també Hamza Abdelkarim, aquest davanter d'Egipte, que tantes expectatives hi ha, que explicaven el mes de maig al Quete Jues que tenia opcions de fer la pretemporada però que s'havia de veure com es gestionaria amb el tema mundial. Finalment va caure contra Argentina fa només 4 dies i avui l'hem vist arribar, això sí, a la part de darrere d'un cotxe per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick.
2: A quina hora has dit que ha arribat, Flick?
1: 7 i 9.
2: 7 i 9.
1: Jo no hi era.
2: Tu aquestes hores encara no, eh?
1: Jo no hi era, estava de camí, m'ho han hagut de dir. L'últim Fermín, bueno, estava a punt d'agafar el transport per venir cap aquí. Avui tocava estar aviat a la ciutat esportiva. No m'esperava Hansi Flick tan aviat.
0: Teniu les imatges del dia del Nil a la ciutat esportiva amb aquest primer dia del Barça de la 2026-2027 a totes les xarxes del que t'hi jugues, deies, Nil.
1: Sí, deia això, que Fermín també l'últim en arribar, un Fermín que ja trota, ja corre sobre la gespa, està fent treball específic. La idea és que arribi pel primer partit de Lliga la setmana que s'ha pogut guanyar
0: que ara ja sabem, exacte, que ja no serà el cap de setmana del 15-16 sinó el següent,
1: el del 22-23. Això fa que guanyi una setmana Fermín. En principi hi hauria d'anar a la gira. Qui també s'ha passat per la ciutat esportiva fa només uns minuts és Ronald Araujo. Té vacances fins al dia 20, però ha volgut estar avui a la ciutat esportiva. Recordem que no ha jugat cap minut en el Mundial perquè va tenir una lesió al bessó. Ha passat per poder-se fer una mica una revisió. Està tot en perfectes condicions, ens expliquen des del seu entorn. Tornarà a fer una setmana de vacances i el 20 tornarà dilluns que ve amb l'equip. Per tant, un dels mundialistes que ha d'estar a l'estaig d'Anglaterra, com també hi hauria de ser Frenkie de Jong.
0: És el primer dia de retrobades, abraçades, avui revisions mèdiques, demà el primer entrenament, Nil, i han d'arribar les primeres decisions per part del cos tècnic de Flick.
1: Sí, ens escoltava, parlàvem just fa una setmana amb Marc Casado en el seu campus d'estiu. Ens deia que les idees després d'aquesta trobada que van tenir a final de temporada estaven clares. Ara que s'han tornat a veure les cares, doncs s'han d'acabar de prendre decisions. N'hi ha moltes per prendre, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen, que acaba de tancar la seva sessió a l'Ajax. Pel que m'expliquen, l'Ajax ja li va bé aquesta revisió mèdica que feia avui amb el Barça, perquè evidentment un dels dubtes que hi ha al voltant de Ter Stegen és el que ha passat amb la seva salut amb els seus problemes físics als últims mesos. No hi ha d'haver cap impediment, aquesta sessió s'hauria de poder tancar. El cas, parlant de la porteria d'Aaron Yacobashvili, que ha de marxar, en principi també s'ha dit, i casos com per exemple el Héctor Ford o Xavi Espart, no hi ha lloc pels dos a la primera plantilla. Més enllà, evidentment, del que passarà amb Marc Casado, com deia, en principi ha de sortir, seria una sorpresa que no ho fes, i també altres com el de Rooney Bargi, que sense cap mena dubte amb l'arribada de Adeyemi, aquí ja que estem, s'espera entre dimecres i dijous, hauria d'obrir-li també les portes de sortida.
0: Doncs ja ho veieu, setmana de molts moviments al Barça, i per si fos poc aquesta matinada, el president Joan Laporta ha arribat a Dallas, allà veurà l'Espanya-França de demà, i des dels Estats Units ha confirmat que Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge d'aquest estiu i que, malgrat les arribades, per reforçar la davantera, Rafinha es quedarà al Barça. Aquest és un extracte de les paraules de Joan Laporta al micròfon del Santi Ovalle i de la resta de companys desplaçats al Mundial.
3: ¿Qué espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
4: Sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. Tenemos, es verdad, en la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego, por el otro lado, tenemos a Gordon, en Inglaterra, o sea que, bueno, tenemos una buena representación, pero bueno, aquí lo que vengo es eso, a apoyar a la selección española.
5: ¿Qué pasa la Jana Gordon?
4: Molt bé, el veig molt ràpid, el veig que desborda, el veig que l'altre dia contra
5: Noruega.
4: Contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon està molt bé.
6: ¿Qué le pareció ayer el picotazo de la araña de Julián Álvarez?
4: Bueno, el partido era a las 3 de la madrugada y la verdad es que, bueno, es un golazo.
6: ¿Confía en ficharle?
4: Bueno, esto ya se verá.
5: Presidente. ¿Pot ser que Ferran, el PSG al gol, pot ser que marxi Ferran?
4: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va veure que hi passa el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
5: Presidente, Rafinha va seguir en el Barça l'any que viene?
4: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
5: ¿Y Adeyemi, presidente?
4: Perdona?
0: Adeyemi.
4: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
5: El Mundial de Messi com l'està veient?
4: El Mundial? El de Messi?
5: De Messi, sí.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè vaja, em sembla que porta 8 gols, a més gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs se'ls nota més, no? L'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé, l'Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que ara que li arriba una pilota l'enxufa.
5: Presidente, dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación.
4: ¿Tiene una ficha el club? Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
6: ¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese intercambio.
4: Bueno, yo la última vez estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
0: Ja hem escoltat a la porta, clar i directe, a Dallas, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Diu la porta que Santi, el Barça no ballarà la música de ningú, un missatge clar cap a l'Atlético de Madrid. Què és el que hem d'esperar les properes setmanes, Santi, en clau Julián?
7: Doncs que el Barça ha parlat amb l'Atlético després dels tuits i l'incendi que va haver i vol dur aquest tema per la via de la discreció, convençut que pot convèncer l'Atlético que li vengui a Julián Álvarez. Sé que l'operació la portarà a la porta amb Gilmarín, perquè la relació entre direccions esportives, Deco i Mateu, és nula, no és bona, Tampoc és bona la relació entre Mateu i el club blaugrana, després de la seva sortida i de tots els capítols que l'han anat acompanyant, i haurà d'implicar-se a Laporta amb Gilmarín, a les més altes instàncies. Ja ho ha fet, com reconeixia ell mateix ahir quan va arribar a Dallas, i creuen al Barça que la relació està redreçada amb aquest canvi d'interlocutors, tot i que saben que no serà fàcil convèncer l'Atlético. Fons de l'Atlético mantenen la seva posició, el Barça i el Madrid no el venen, el jugador, i el club blaugrana volen deixar passar el Mundial i negociar amb discreció després del Mundial per tancar l'operació.
0: Doncs veurem si aquesta via més discreta amb la porta al comandament de les negociacions amb Gilmarín és més positiva que no la via que portàvem fins ara. Ja escolteu, diu el Santi, que l'Atlético manté que no es ven ni al Barça ni al Madrid. Us va sorprendre, Nil? Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Aquest la porta ja arribant a Dallas i entrant a rematar totes les pilotes que li tiraven?
2: No, sorpresa no, perquè últimament Laporta està parlant molt sobre aquests temes. De fet, la seva presa de possessió ja va parlar obertament sobre Julián Álvarez, molt obertament sobre Julián Álvarez, l'oferta, les converses amb Gilmarín, etc. I no sorprèn aquest Laporta. De moment estem veient un Laporta que intenta explicar-nos les coses i això sempre és d'agrair.
1: Jo crec que és molt important el que explica el Santi, que és que la relació entre direccions esportives i entre Mateu Alemany i el Barça és molt i molt dolenta i que la implicació directament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín és el que pot donar que hi hagi alguna opció real de poder acabar fitxant a Julián Álvarez, perquè d'una altra manera no veig adequat ara mateix negociant amb Mateu Alemany. I des de Madrid continuen dient, ahir Talavera continuava dient a altes hores de la nit que ell veia impossible que o l'havien enganyat si el Barça acabava fitxant a Julián Atlético. Bueno, jo crec que farà bé Laporta de fer-ho amb discreció, i aquestes paraules jo crec que al final també explica el que hi ha, i està bé que així sigui.
0: I redundant el que deia Laporta, no? Rafinha es queda, Nil, ja ho havíem anat apuntant en aquests últims dies, però malgrat les arribades que tindrà, que s'estan produint, vaja, que a l'equip de Flick a la part de dalt, ell sí que compta amb Rafinha.
1: Sí, compta amb Rafinha pel que diu a Laporta. Crec que la postura del club amb aquest tema és molt i molt clara. Va perfecte que Rafinha es quedi. Ara bé, si ve una oferta de 80 milions d'euros, jo crec que el Barça no posaria cap impediment perquè si Rafinha l'acceptés, el que està totalment clar, Flick el vol. Rafinha és un jugador amb molt bon rendiment. Crec que el seu millor moment, el seu prime, com es diu ara, ja l'hem vist. I a mi els dubtes que em genera l'arribada d'IMI és que veig que algú ha de sortir. I no sé si amb Roni Bargi en fas prou. Hi ha el tema de Ferran Torres, que aquest cap de setmana s'ha estat explicant l'interès del PSG. Crec que precisament el dia que parlàvem de Dayemi ho vam posar aquí sobre la taula. És la mateixa situació. Acaba el 2027. És o renovació o venda, i també ho vam explicar fa unes setmanes. Les pretensions econòmiques de Ferran per renovar pel Barça eren altes. I el Barça entén que per un futbolista que no és titular indiscutible, aquestes pretensions és complicat d'arribar-hi. Jo crec que a dia d'avui ni està clar que vagi al Paris Saint-Germain ni està clar que renovi, però és veritat que té la paella pel Marc Ferran, igual que la tenia, deia a mi, amb el Dortmund.
0: I recordem les seves paraules a l'inici del Mundial, quan li preguntaven pel seu futur al Barça, que es va mostrar molt fred, va dir que ell només volia parlar del Mundial sense cap gest de carinyo ni d'estima, no? cap al Barça. Veurem a Adeyemi, no? Estàs parlant d'Adeyemi, la porta diu Adeyemi.
1: Adeyemi. Bueno, li ha volgut canviar l'última vocal.
0: Com li dirà el Jaume Creixell a Karim Adeyemi? Què creieu? Apostes, eh?
2: Bueno.
0: Un petó al Jaume, que segur que ens està escoltant. Solde, el Barça, ja ho hem anat explicant, ho has anat explicant aquests dies, però aprofitarà aquest mercat al màxim perquè preveu que estarà accedit ja de cara a la propera, també a la següent temporada, si en saltem dues temporades, per les obres del Camp Nou, i que ara li toca fer els deures pràcticament de dos cursos en un mercat.
2: Sí, això és el que ens transmeten des del club. El Barça no té, diguem-ne, una tresoreria molt agradable a dia d'avui. Els retards al Camp Nou, la construcció del Camp Nou, fan que els ingressos no siguin els previstos per aquesta temporada. Per això el Barça vol accedir en aquests bons econòmics de 210 milions d'euros, que és un producte financer que el Barça hi té accés, 210 milions d'euros que arribarien entre ara el juliol i el mes de novembre, per no només afrontar el mercat de fitxatges, que ja n'hem parlat, sinó també per operacions de club del dia a dia, com per exemple el pagament de les nòmines, que també és important poder-lo abordar ràpidament. Aleshores, el Barça el que preveu o el que desitja fer és completar un mercat de fitxatges aquest any, entre cometes, diguem-ho entre cometes, perquè l'any que ve poder també hi ha entrades i sortides, però per dues temporades. És a dir, el que vol fer ara el Barça és tenir un equip per dues temporades, perquè sap que ara podrà fer-ho amb l'accés, diguem-ne, a l'1-1 del límit salarial, per tant, que pots inscriure més o menys amb normalitat, fer-ho ara aquest estiu, també amb aquests 210 milions que es demanaran d'aquests bons amb aquest accés al Barça. I a partir d'aquí veurem, perquè la temporada que ve, 27-28, s'ha d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta, hi haurà molts menys ingressos, el Barça sap que tornarà a estar excedit de límit salarial i, per tant, serà més complicat inscriure, amb la qual cosa els deures s'han de fer aquest curs.
0: Previsor al Barça, que aprofitarà, com ens explica el Sol, de les facilitats que tindrà aquest mercat de cara al fair play. Tot això del Barça, però és que demà hi ha unes semifinals al Mundial amb Espanya.
8: El Mundial de Futbol, el Betis juga.
0: 16 anys després d'haver jugat la primera semifinal d'un Mundial, la que van acabar campions del món, van guanyar la primera estrella, demà és la segona amb aquest Espanya-França. I Santi, protagonista de Luxe al Larguero, i crec que avui hi ha una prèvia digna d'unes semifinals entre Espanya i França.
7: Van marxar divendres de cap de setmana al Betis juga sense saber si estaríem a semis i tornem amb una entrevista al Larguero amb Luis de la Fuente, i avui parla Lamine Yamal i està per confirmar, però potser també parla Mbappé a França. És el millor Mundial possible, una semifinal entre Espanya i França i una altra entre Anglaterra i Argentina, i escoltarem demà la prèvia de Lamine, la prèvia del jugador de França, però avui De La Fuente, el Larguero, assegura que el millor partit de Lamine Yamal està per arribar.
9: Lamine, todavía el partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí la dejo, y sé que está tremendamente motivado, yo no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas, solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
10: Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, eso es sin ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
9: Claro. Lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, el estar de ese proceso.
7: També ha parlat del moment de Pedri.
10: ¿Dónde te gusta más Pedri?
9: Es que Pedri no puede jugar con nosotros como jugar en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque demandamos otra cosa.
7: Com dic, avui rodes de premsa oficials, demà ja partit a les 9 de la nit per un lloc a la final, és la primera de les semifinals, i avui ens faltava un que estava fent Argentina i volant tard, però volant cap a Dallas, però demà em fa especial il·lusió, Helena, els tres representants del que t'hi jugues al Mundial dels Estats Units, Bruno Alemany, Lluís Faquer i un servidor, que entrarem juntets des de Dallas, segurament des de la Casa d'Espanya, per primera vegada en tota la Copa del Món.
0: Així m'agrada, els tres junts. Volem una prova gràfica, de que us retrobeu per fi, per primera vegada al Mundial.
1: Confirmo que el que estava volant, Lluís Flaquer, ha arribat pràcticament amb les 3 hores de retras que et permet després demanar una indemnització. Confirmo que no hi ha arribat per poc a les 3 hores i que celebrat quan jo m'aixecava i s'anava a dormir i m'ha dit que tot controlat, però que no havia arribat a les 3 hores.
0: Pobre Flaquer. Escoltant a De La Fuente, creieu que Pedri demà tornarà a ser titular?
1: Jo crec que demà jugarà una altra vegada Fabián.
0: Sí?
1: Escoltava ahir Antoni Romero, que deia que ho tenia clar. Jo a Pedri el faria jugar sempre, però tinc el dubte, perquè Fabián va marcar i De La Fuente a vegades fa coses estranyes.
0: Per De La Fuente queda clar que són Rodri i 10 més a la selecció, que tot gira al voltant de Rodri. Veurem si Pedri demà torna a la titularitat o repeteix com a suplent en aquesta semifinal contra França. Santi, ja saps que aquí esperem amb candeletes. Passava el cap de setmana i el que volíem escoltar era la teva història dels dilluns.
7: Avui, una del clan de Marcos Llorente. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Perquè el clan es fa gran, però els seus integrants s'amaguen. Era habitual veure Ferran, Pedri i companyia prendre el sol abans de l'entrenament. I deuen haver rebut alguna consigna perquè ara ja surten només perquè els vegi la premsa Marcos Llorente i Marc Pubill, Ferran, Pedri i companyia no surten abans de l'entrenament perquè els gravin les càmeres. El clam del sol i del grounding, que bàsicament és caminar descalços per la gespa, va tenir més adeptes. Gavi, Pedri i Ferran són fixes. Grimaldo, Zubimendi, Marcos i Pubill completen el pack. Ahir van estar assajant els penals per si la cosa va malament. I hem d'arribar a la tanda contra França mentre feien grounding i sunbathing al Cotton Bowl de Dallas.
0: Com s'ha aprofitat el Santi que no hi ha el Sique aquí, eh? Perquè si li posa sunbathing i grounding al Sique amb una crònica des de Dallas, com creieu que reaccionaria el Sique?
1: Sorpresa.
0: Va, 12
2: no l'insultaria de miracle.
0: 12 i 27, anem a repassar l'actualitat del dia.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Acier Chávez. Acier, què tal?
11: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Bon dia. Ivan Barton serà l'àrbitre d'aquest França-Espanya de demà.
11: Serà el quart partit que xiularà el salvadorenc en aquest Mundial, després del Turquia-Paraguai, del Japó-Suècia de fase de grups i del Suïssa-Colòmbia de vuitens de final. A més, va ser el primer àrbitre a xiular a expulsar un jugador per tapar-se la boca mentre es dirigia un rival, el paraguaià Miguel Almirón.
0: La classe política francesa respon Mariano Rajoy després que digués que França té una plantilla sense francesos.
11: Els comentaris de l'expresident han encès França i bona part dels polítics francesos han sortit a defensar el seu equip. Entre ells, Laurent Núñez, ministre de l'Interior del País Veí.
12: C'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France.
11: És totalment inacceptable, deia Núñez, descendent d'andalusos. Almenys quatre ministres més del govern francès han rebutjat públicament els comentaris de Rajoy i també ho ha fet l'ambaixada de França a Espanya, que a través d'un missatge de les xarxes ha assegurat el que és obvi, que els 26 jugadors de la selecció francesa són francesos.
0: L'Espanyol fa oficial el traspàs de Lluc Castell al Burnley.
11: El migcampista marxa al conjunt anglès després de fer 11 gols i 3 assistències amb el filial blanquiblau i de debutar amb el primer equip la darrera jornada de Lliga. Qui també marxarà de la Lliga és Joel Roca, que està últim en el seu traspàs per deixar el Girona i fitxar per l'Olympiacos grec.
0: El Badalona Woman fa oficial la incorporació de Vicky Losada.
11: La migcampista arriba cedida per una temporada procedent del Bristol City Woman, club de l'ecosistema Mercury 13, del qual també en forma part del club badaloní. La de Terrassa torna a ser la Lliga F després de 5 anys per reforçar l'equip de Marc Ballester.
0: En bàsquet, el Barça ja confirma els dos primers fitxatges, Asier.
11: Olivier Kamua i Justin Robinson són els dos primers fitxatges. El finlandès arriba del Palacanestro Varese, mentre que el base nord-americà ho fa provinent de París Basketball, després d'una bona temporada de debut a l'Eurolliga. Tots dos jugadors signen per dues temporades amb el conjunt culer, fins al 30 de juny de 2028.
0: En tenis, Sinner s'emporta el seu segon Wimbledon consecutiu.
11: L'Itàlia es va imposar ahir en 4 sets a Zverev i suma el seu cinquè gran slam. En el quadre femení, Linda Noskova es va imposar en 3 sets a la seva compatriota, Carolina Mukova, per endur-se el seu primer gran slam.
0: Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, buenos días, Elena. En este kiosco monográfico dedicado al Mundial hacemos ahora un pequeño paréntesis y nos vamos a Italia, un país que curiosamente no está en este gran torneo por 3 ediciones consecutivas. Mítico, se lee en la portada del diario deportivo italiano La Gacheta dello Sport. Sinner es siempre el rey. Histórico bis en Wimbledon. Jannik supera en 4 sets a un grande Zverev y conquista su quinto Grand Slam. Y como explica Ricardo Crivelli en la página 8, este triunfo en Londres cancela la herida de París, eliminando así todas las dudas que había despertado este irregular inicio de temporada, en el que ya ha dejado a 5.290 puntos de diferencia al lesionado Alcaraz, mientras Zverev se instala como el segundo mejor jugador del mundo de tenis. El primero, no hay dudas, es Sinner, quien, como explica en su editorial Gianni Valenti, ha resuelto sus problemas, incluso los psicológicos, por lo que inicia ahora su segunda vida deportiva.
0: I d'Itàlia, que ens porta el Marcos, a cert, ens vols portar cap als Estats Units.
11: Doncs sí, has vist el Lasso, no?
0: No l'he vist jo.
11: Bueno, és la història d'un entrenador de futbol americà que es converteix en entrenador d'un equip de futbol a Anglaterra, i un dels personatges més carismàtics de la sèrie és Dani Rojas, interpretat per Cristo Fernández.
14: Cristo Fernández, football is life.
11: Doncs Cristo Fernández ha debutat aquest cap de setmana com a jugador professional de futbol als 35 anys. El mexicà ha estat 2 mesos a prova amb el Paso Locomotive de la United Soccer League dels Estats Units, el que vindria a ser una segona divisió, no de forma oficial, i ha debutat aquest cap de setmana en un partit contra el New Mexico United. Fernández ha entrat al minut 79 amb empat a 0 al marcador i el seu equip ha acabat perdent per 0-2. Abans de dedicar-se a la interpretació, ja havia jugat a les categories inferiors del Tecos mexicà, però una lesió als genolls va frenar la seva carrera i anys després ha complert finalment el seu somni, així que, com diria Dani Rojas, football is life.
0: I la realitat sempre supera la ficció. Gràcies, Asier.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
16: Què tal, Helena? Bon
0: dia. Ja t'has fet la reina de les xarxes, eh? Ara aquests dies sense la Núria.
16: De moment sí, però bueno, quan torni la Núria li torno el seu troc.
1: Ella
16: ho porta millor.
1: Ja se li cava la Núria.
16: Exacte.
1: Ja se li
16: cava,
1: ja se li cava.
16: Avui us porto un vídeo que s'ha fet viral de Pau Cubarsí després del partit, on surt el jugador firmant una samarreta i de cop té una mica de problemes amb l'idioma.
17: Com es diu Jota en anglès?
18: J-E-F-F.
16: Com heu pogut escoltar, ell ven de l'Estanyol, demana com es diu Jota en anglès, i llavors l'aficionat l'entén, li diu Jota, Jota, ja ho estàs fent bé. Està fent molt viral, però bueno, un cop més Pau Cubarsí sent molt humil i sent molt de poble.
0: Després del partit contra Bèlgica, de seguida reprenem l'actualitat esportiva, perquè Nil, hem de parlar d'aquesta pretemporada del Barça, no?
1: Hem de parlar d'aquesta pretemporada.
8: Amb força i sense por.
1: Entesos de papers?
8: Què t'hi jugues?
0: Perquè serà una pretemporada i un curs, una temporada directament, on que hi ha un nen tallà, que és el Mundial, que condicionarà tot, Nil, el descans dels jugadors, la forma física en la que arribaran els jugadors de Flick i de molts altres equips. Nosaltres ens hem volgut centrar amb el Barça per veure com condicionarà tot això, no?, els plans de l'entrenador alemany.
1: Sí, perquè és evident que els problemes físics i la gestió de la fatiga és un... component, un factor que es nota molt, que a més s'ha vist aquest any en el Barça com un any sense Mundial, les coses es complicaven. Equips com per exemple el PSG o el Chelsea, que havien jugat al Mundial de Clubs l'estiu passat, se'ls va complicar. Hem parlat amb Francesc Cos, actual membre del City Football Group, al departament de rendiment, que ha estat també preparador físic del Barça, doctor en ciències de l'activitat física i l'esport, i també fisioterapeuta. I el primer que li hem preguntat és per quina afectació tindrà el Mundial a plantilles com la del Barça, i ens ha explicat que hi ha dos factors que són molt importants per tenir en compte.
19: A la disponibilitat de jugadors i al rendiment dels jugadors. I és tenir temporades molt llargues, el Barça les té, i tenir calendaris competitius molt estressants, des del punt de vista que el Barça és un d'aquests equips que jugarà un cop cada 3 dies. Ja se sap que jugar cada 72 hores aproximadament, l'organisme no es pot recuperar. Llavors, un dels primers factors de risc reconeguts és la fatiga. Llavors, com pot afectar aquesta fatiga? Bueno, hi ha diferents estratègies per gestionar-les. A mi m'agrada explicar sempre que és variable l'afectació perquè, mira, fixeu-vos si és important buscar, procurar, treballar per tenir el màxim de disponibilitat de jugadors, que en Pep Guardiola, quan guanya la primera Champions en el Barça, com a entrenador, i quan guanya la segona Champions en el City, l'any 22-23, penseu que el 22-23 havíem tingut Mundial a Qatar, nosaltres no sabíem com ens afectaria, i el City va ser l'equip amb menys lesions de la Premier. I, per tant, dels que participaven a la Champions, em sembla que va ser el que menys o el segon que menys lesions. Llavors, nosaltres el que hem de procurar és això, perquè s'ha demostrat que quan els equips tenen màxima disponibilitat, tenen majors possibilitats de treure resultats. I de vegades això a la gent li sorprèn. Bueno, però per treure resultats has de tenir la gent en forma. No. Primer l'has de tenir disponible. Perquè en esports individuals és veritat que si tu no estàs en forma no pots competir i no pots treure bons resultats, però en esports d'equip no està en el màxim pic de forma no vol dir que tu no puguis rendir, perquè pots estar perfectament per 35 minuts o per 60 minuts a un molt bon nivell. Per tant, el primer que haurà de fer el Barça és lluitar per aquesta disponibilitat.
1: Per tant, diferents coses importants en relació a la fatiga, al descans, a la capacitat de que a vegades no és tan important estar per jugar 90 minuts al millor nivell físic, sinó que amb 35 al màxim nivell pot estar bé. En aquest sentit, un dels exemples que aquest any s'ha gestionat molt el tema de minuts que ha passat per trams de temporada, on ha jugat més, on ha jugat menys, que ha acabat bastant bé i que ara està fent un gran Mundial, és el cas de Dani Olmo, que Francesc Cos ens diu que és un cas clarament d'èxit.
19: Jo penso que és un molt bon exemple el que ha passat aquest any amb en Dani Olmo. En Dani Olmo ha anat jugant, cada cop ha participat més i ha tingut una temporada excel·lent perquè ha tingut temps d'anar-se recuperant. I, per tant, per mi una de les coses que s'haurà de fer és això. És, primer, després del Mundial, garantir que tinguin les vacances que es mereixen. I això vol dir que ells, en aquests dies de descans, faran una activitat que és compensatòria. Aniran a rodar, es banyaran, etc., es mouran. No vol dir que hagin d'estar sense fer res. Però necessiten aquest període de recuperació general de l'organisme. I després, durant la temporada, mantenir estratègies sistemàticament per garantir aquesta recuperació, que és impossible fer si jugues cada 3 dies. La fatiga es va acumulant. I, per tant, jo ho plantejaria així. No, serà una lluita, un estar atent durant...

0: dels minuts d'alta intensitat que fas, no tots els jugadors tenen el mateix desgast. Per tant, és una qüestió d'anar-ho gestionant, i això ho gestionaran els professionals que té el club, i al Barça hem d'estar tranquils perquè té molt bons professionals.
1: En la preparació física, últimament, Elena, el que està posant molt i molt de moda és la capacitat, el treball que fan els jugadors, sobretot a nivell individual, amb preparadors físics a vegades externs als clubs, a vegades també treballant de la mà dels clubs, evidentment, però cada vegada guanya més força, i ens diu Francesc Cos que aquesta modalitat, els plans individuals, són la clau de l'èxit.
0: Si jo he d'explicar què ha canviat més de quan vaig començar jo, en el cas del Barça, el 2004, que vaig estar fins al 2018, què ha canviat més des d'aleshores fins avui és la personalització en tot. No només en les càrregues d'entrenament, també en les de recuperació i en totes les estratègies nutricionals de suplementació. Per tant, aquest és un tema determinant i que avui en dia es fan vestits de mida per tot.
1: Hi ha una altra novetat aquesta temporada, i és que el Barça, ha passat alguna altra ocasió, però normalment ens imaginem Barça, Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, anant a fer pretemporades per Àsia, anant a fer pretemporades per Estats Units, evidentment amb el Mundial aquest any es complicava. El Barça marxarà a Anglaterra, a Birmingham, on es concentra la selecció anglesa, del dilluns 27 de juliol al dimarts 4 d'agost. Allà disputarà dos partits, contra el Birmingham divendres i dilluns contra el Preston, els dos de la segona divisió. El fet de que no hi hagi gira la valora el preparador físic com alguna cosa positiva.
0: Sí que té incidència, i molta, perquè el tema de jet lag, hores d'avió, canvis d'horari, afecten això que dèiem, els ritmes circadians, els temes de fatiga, de recuperació, canvies el sistema a l'organisme, i per tant afecta la fatiga. És una molt bona notícia. Segur que els de màrqueting i els que es preocupen de com entren els diners no és l'escenari ideal, però des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., sí, és una molt bona, diguéssim, notícia per donar, per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
1: Francesc Cos, també li hem preguntat pels canvis que hi ha hagut a la preparació física. Recordem, Elena, que Julio Tous l'han resituat, l'han recol·locat dins del club, que l'alemany Kugel es fa càrrec d'aquesta àrea de preparació física, home de confiança de Hansi Flick. Francesc Cos ha volgut elevar, ha volgut remarcar la importància, la qualitat, el nivell que hi ha en els preparadors físics del nostre país.
0: No podem perdre de vista que la nostra cantera en condicionament físic, nosaltres tenim un model que es diu model estructurat, que és pioner al món, que ens el copien arreu. Jo treballo pel Grup City i quan fem selecció de personal es valora moltíssim la gent que ve del nostre país, perquè tenim una forma d'entendre aquesta manera d'entrenar, que en esports d'equip va canviar fa 30 anys, ho va canviar el professor Seirulo, entre d'altres, que s'entén que no es pot treballar igual que en esports individuals. Per què ho dic, això? Perquè hem de donar molt valor a la gent que tenim al club. I a la gent del club, igual que els jugadors van de baix a dalt, la gent del club també mereix, i així ha passat al llarg de la història, quan hem tingut grans èxits, de totes les categories, fisioterapeutes, preparadors físics, també promocionen. Jo no dic que no pugui venir gent de fora puntualment, però el gros l'hem de tenir sempre a casa, perquè igual que la Masia, coneixen l'ADN del club i l'ADN de la condició física també és molt especial.
1: Doncs a tenir en compte això que ens explica Francesco, sobretot em quedo amb la gestió aquesta de la fatiga i de que el més important per poder triomfar és la disponibilitat dels jugadors, que això és un fet que fa que si tu, clar, tens 14 jugadors per escollir, on tens 21, pots anar gestionant i marca la diferència. Veurem en tot cas com li afecta al Barça aquest Mundial. Recordem que té 10 futbolistes a les semifinals i que el més normal és que no apareixin fins al dimarts, dimecres 4 d'agost. Per tant, tindran dues setmanetes. Se'ls respectarà aquestes tres setmanes de descans.
2: Gràcies, Nil. Molt interessant aquestes reflexions de Francesc Cos, que va estar més d'una dècada al capdavant de la preparació física del Barça, i amb ell volíem parlar en aquest inici del tercer projecte de Flick al Barça. Anem cap a Madrid, Nil, o què?
1: Anem cap a Madrid,
2: ja va. Ja comença el Sarau allà, eh? Perquè 13 anys després de dirigir el seu darrer entrenament, avui José Mourinho tornarà a vestir-se de blanc per fer el primer entrenament de la temporada amb el Madrid. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. A las 5 de la tarde, Elena.
2: Ha sido eso. Mañana de revisiones y por la tarde primer entreno ya con Mourinho al frente.
3: Sí, y eso que todavía no ha sido presentado y que no tenemos fecha para su presentación a la vista. Tuvo la oportunidad el Madrid de hacerlo la semana previa al Mundial, cuando se anunció el fichaje de Mourinho para las próximas tres temporadas. Podría hacerlo esta semana, pero desde el club prefieren que no coincida con el Mundial. También se prevé que vayamos

0: Vamos a ver a Mourinho, al menos esa es la intención y la teoría, menos expuesto a los medios de comunicación, comparado sobre todo con aquella primera etapa. Pero a las 5 de la tarde, sí, primer entrenamiento del Real Madrid 2026-2027, como hay pocos efectivos. Tiene solo a 11 jugadores Mourinho del primer equipo que no fueron al Mundial. Además, tres de ellos continúan con sus procesos de recuperación. Son Militao, Mendy y Rodrigo, así que tiene a 8. Tiene que coger hasta a 12 chavales del Castilla y del filial para poder, bueno, pues realizar entrenamientos con cierta normalidad. Así que, bueno, bajo mínimos esta primera semana todavía de entrenamientos en el Real Madrid en Valdebebas.
1: ¿La habéis visto llegar sonriente o serio como es habitual?
0: No. Mourinho no pierde la seriedad. Está pasando todos los días en Valdebebas, muchísimas horas. Llega el primero, se va el último. Ya llegó el pasado jueves a Madrid. También hace un mes pasó unos días en las instalaciones del club con su nuevo cuerpo técnico. Sami Khedira es la cara más reconocible. Ya sabéis que siempre Mourinho pues le gusta tener una persona que haya también jugado en el club en el que él está entrenando. En este caso, elegido a Khedira, el que tuvo también ya como jugador en su primera etapa. Y bueno, también veremos a los jugadores esta tarde. No había mucha gente por la mañana a la hora de las pruebas médicas porque también estaban citados los futbolistas a las 8 de la mañana, pero para esa llegada sobre las 4 de la tarde, una hora antes del entrenamiento, y así que se esperan aficionados. Veremos si ahí se para Mourinho, se paran los jugadores a firmar algún autógrafo.
1: Decías, Héctor, que todavía no hay presentación. Lo que sí que hay es un documental.
2: Welcome to my little box. This is my history. I have things in here that mean a lot.
1: Netflix ha anunciat que hi haurà una nova sèrie documental de Mourinho. S'estrenarà l'11 d'agost. Héctor, se le ve enseñando botas firmadas de Maradona que tiene en su casa, una camiseta de Cristiano del primer año como profesional. Dice Mourinho que no vas a hacer un documental de una persona que no gana nada, destacando los títulos que ha ganado desde el 2003, que le cayó el primero, al 2022, que ganó el último. Dos décadas, dice Mourinho, se reivindica ganando títulos.
0: Sí, a ver, es un éxito asegurado, es un filón. Quiero decir, Mourinho igual no es el ganador de hace 10-12 años, pero allá donde va sigue copando todas las portadas, todo el mundo pendiente de sus ruedas de prensa, sus frases, sus encontronazos con los rivales, con los árbitros, con sus propios jugadores. Cuando gana, pues él mismo, como dices, ¿no? Lo hace notar, se reivindica siempre. Yo creo que es una figura que vende muchísimo. Yo creo que pocos personajes dentro del fútbol siguen vendiendo lo que puede hacer José Mourinho. Así que, bueno, pues acierto en este caso, yo creo, de hacerle este documental. Ya tuvo éxito, no recuerdo en qué plataforma fue, uno que era sobre el Tottenham, cuando él era el entrenador.
3: Sí.
0: Tuvo mucho recorrido y, bueno, siguen saliendo clips a día de hoy en redes sociales, se siguen haciendo viral cada cierto tiempo. Pues uno que ya vaya solo explícitamente sobre Mourinho, pues ni te cuento el éxito que puede tener, claro.
1: Tindrà èxit aquesta sèrie de Netflix, no rigui, Jordi Martí, de Mourinho, i segur veurem si té èxit o no Mourinho al Madrid. El que sí que tindrà èxit és el Héctor, al que t'hi jugues, Héctor, que creo que te va a tocar entrar todos los días mientras estés jugando.
0: Serà un placer, no passa nada, aquí estaremos, en Valdebebas.
1: Gràcies, Héctor.
0: Un abrazo, hasta luego.
4: Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
1: Recta final del què t'hi jugues. Necessitem l'ajuda dels nostres dos escuders. Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Elena. Bon dia, com esteu? Ja ho he sentit, això de arriba el primer i se'n va l'últim, també ho vam sentir a Marbeloa.
1: Que no,
5: ho dic per Mourinho,
1: no?
5: Ho dic perquè ho dic perquè sentia el Jordi rient. Jordi, això aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
3: M'he quedat amb ganes de saber l'hora.
1: Cristóbal, és que quan havia de decidir on us saludàvem, a tu i al tio Faja, Javi, què tal? Molt bon dia.
5: Sí. Què és això?
6: L'himne, què passa de juliol? Festa de França.
1: Ja es va ambientant. Us he col·locat després de Mourinho perquè creia que seria el moment ideal del programa. No sé per què, Cristóbal.
5: Porta tota la setmana passada practicant la marsellesa des que ens van classificar. Clar, el tio Faja va amb Mbappé. El tio Faja anava amb Cristiano l'altre dia. El tio... Clar, aviam, és que...
6: Aquí el Faja,
1: què passa? Avui hauràs de preparar el teu qui és Mbappé, no, Cristian? Ai, que Cristóbal per demà.
3: Cristiano.
5: Sí, home, i tant, i tant.
1: Javi, perdona, que no t'hemos dejado hablar. Dinos.
7: Esto es maravilloso. De esta no salgo entero yo.
6: No, però hem de precisar que el Javi...
7: Hòstia, puta,
5: sí.
7: Jo crec
6: és perquè que demà és la festa de França i ell la celebra. No té cap altra connotació. No té cap altra connotació.
3: Cristóbal, demà vindré jo. Demà vindré jo, Cristóbal. Demà vindré jo.
5: Vens.
3: Sí,
5: vindré. Què tal, Jordi? Jordi, tu t'escapes demà o no?
6: No, demà també hi seré.
1: Bueno, estem parlant de demà. Demà esteu parlant de la festa del casino, no, Cristóbal?
5: Sí, sí, sí. Aviam, estem parlant de Casino Barcelona. Demà, a partir de les 8, estarem tota la tropa allà a Casino Barcelona. Descarregueu les entrades, casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, perquè viurem aquestes semifinals, doncs ja sabeu, en un entorn meravellós, fantàstic, on ens agrada estar, que és el Casino Barcelona, amb una sala, que és la sala Cotton, per nosaltres, amb barra de bar, amb pantalla, gegant. Què més voleu? Bon ambient, pauses d'hidratació, entrepanets, hamburgueses, vull dir... és on volem estar demà veient aquesta semifinal. Us esperem, us esperem. Veniu, veniu a Casino Barcelona, que a més us farem molts regals.
1: Javi, com va la Marsellesa?
5: Molts, molts.
7: Estoy muy entregado, Elena, pero muy, muy, muy, mucho. No sé si pasaré la tarde en el Parque de los Príncipes.
1: Però demà, Javi, mañana te reencuentras con Usman, que es tu niño fetiche.
7: Es mi musa.
5: El hombre huevos.
7: Sí, no, que es que os lo estoy diciendo en serio, que de esta no salgo entero, coño. Esto es maravilloso.
5: Y Olise, Olise, Olise, Olise, cuidado, Olise.
7: Y que me queda mundial, que me quedan nacionalidades todavía.
6: Escolta,
7: o sea, ojo, que esto no acaba aquí.
1: El tio Fajas l'ha escollit per reteixir a relacions internacionals en França després de Rajoy?
6: Home, sí, home, perquè, diguem-ne, té un perfil diplomàtic...
3: Total.
6: Però segur que ell farà cas de les recomanacions del president Laporta. Aquí hem escoltat fa una estona vengo a apoyar a la selecció espanyola, ho he dit de forma clara, nítida.
3: No sé si no és una manera de col·locar el cunt del mercat.
7: No, sí. No hurgues, Jordi Martí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se ha acabado el procés? ¿O qué quieres decir, Jordi Martí?
6: No, oiga, conténgase.
7: No nos hagan más daño.
6: Conténgase.
5: Home, no sé si s'acaba el procés, però demà, o sigui, o s'acaba el Mundial per Espanya o a la gran final, o sigui, és puerta grande o enfermeria. O sigui,
1: com diria aquell.
7: Una cosita, destacar un poquito más el papel de los madridistas en este Mundial, que ha sido el mismo... que ha sido el papel del madridista ha sido el mismo que el del pepino en el gin tonic. O sea, una mierda. Están todos ya en Ibiza hace dos semanas.
1: No, Javi, que hoy ya vuelven a entrenar. Esta tarde primer entreno con Mourinho. Cristóbal, Javi, si voleu demà podem fer un últim repàs a la Marsellesa, que baixi el Jordi aquí amb la lletra, a veure si se la saben o no. I convidem els oients en que s'assumin a la festa de la taverna per seguir aquest França-Espanya de demà semifinals.
5: Tio Faja, la cantes demà? Cantes la Marsellesa o no?
7: Pues yo no sé si mañana estaré en la sexta planta del Hospital Clinic, ya me entendéis, pero bueno, si me localizáis, mañana me canto uno, mañana me convierto en soprano.
1: Venga.
5: Sí, es la grandesa de l'himne d'Espanya, es que no sé español para cantarlo. Saps? O sigui, qualsevol persona pot cantar l'himne d'Espanya, perquè són lololos.
7: Así de cutre son, Cristóbal.
1: Això ja és immillorable,
6: Ja lletra o no, però l'important és fer un passió.
1: Exacte.
6: Aquesta l'actitud.
1: Demà farem la prèvia de les prèvies amb el Cristóbal Chacén i el tio Faja. Ja sabeu que la festa es remata al Casino de Barcelona, casinobarcelona.com, si ens voleu acompanyar. Gràcies a tots dos.
6: Adéu, maco.
5: Fins demà.
1: Arnau Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: I Jordi, ja estàs per aquí. Heu estat tots dos a la presentació de l'Extrem Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 17a edició, explicant les grans novetats que hi ha per una de les cites que ja s'ha convertit en inamovible del panorama internacional, si parlem dels esports urbans, Arnau.
8: Doncs sí, 18a edició, de fet, de l'Extrem Barcelona, ja han fet la majoria d'edat amb la presentació d'avui, i de fet és, com bé dius, un esdeveniment ja consolidat a la ciutat, i no només a la ciutat, sinó que al món, ja que algunes de les disciplines que es disputaran són ponts directes pels Jocs Olímpics. Ens ho ha explicat Víctor Casanovas, que és el promotor.
9: Tenim 9 disciplines esportives, des de dues, com pot ser el bàsquet 3x3 i el BMX, que totes dues donen punts a la carrera olímpica dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, a les clàssiques també de scooter, BMX, el breakdance, que són ja part del denominador comú de l'esdeveniment.
8: També hi ha assistit Abel García, el secretari general d'Esports del Govern de la Generalitat, que ha fet gala dels valors de la ciutat i del país per afrontar aquest tipus de reptes, diu, i de competicions que són absolutament pioneres al món.
10: Per nosaltres representa un repte també poder acollir amb totes les necessitats que poden tenir aquest tipus d'esports, no? Penseu, doncs, en un tema que ve molt del carrer, com pot ser l'skate, doncs havent-nos d'adaptar, doncs, a poder donar aquests serveis. Però com sempre ha fet Catalunya, i en aquest cas amb aquest esdeveniment, al costat de Barcelona, no? que hem sigut innovadors, que hem sigut moltes vegades els primers en posar la primera bandera.
8: També hi era David Escudé, regidor d'Esports, que ha remarcat com la ciutat de Barcelona ha anat creixent i adaptant-se a aquestes noves disciplines. En un tipus d'esports on, diu, els seus inicis eren els propis participants qui aportaven o directament s'inventaven les infraestructures i que a poc la pròpia ciutat ha anat creant per fer de la competició, doncs, el més professional, segura i vistosa també possible.
11: Has de generar primer les ganes i després la infraestructura. Quan es va començar amb l'Extrem no hi havia ni un parc d'esquate a la ciutat. Ara quasi cada districte en tenim. No hi havia cap programa educatiu, escolar, i ara resulta que tenim prop de 70 escoles que formen part, no, del programa de l'esquit.
8: Amb tot això, doncs, queda presentat oficialment l'Extrem Barcelona 2026, com diem, el seu 18è aniversari, en una competició que es disputarà del 4 al 6 de setembre i que enguany presenta disciplines noves, com ja és tradició, però que manté l'esperit de pràctica oberta, com ens explica el propi Casanovas.
9: Tots aquests esports que el públic podrà venir a gaudir dels millors atletes del món, hi haurà instal·lacions adaptades a ells, de pràctica oberta. Aquesta és una dels esperits de l'Extrem. Mai tenim una prova, una competició, sense que aquella disciplina es tradueixi en un espai perquè els nens i nenes, els joves, puguin pujar-se per primer cop a una colchoneta elàstica, a tirar-se a terra i ballar.
1: Gràcies, Arnau. Jordi, una cita de referència a aquest Extrem Barcelona, que a més s'ha presentat aquí a casa nostra, un acte que has conduït tu.
6: Sí, perquè Ràdio Barcelona, a través dels 40, n'és mitjà oficial. Estem molt contents de poder acollir esdeveniments esportius. Tu ho has dit, en aquest cas, l'esdeveniment esportiu d'esports urbans més important d'Europa. Per tant, poca broma, 18 edicions, i com ha explicat l'Arnau, també aquest vincle amb els Jocs Olímpics des de Tòquio, aquestes disciplines esportives ja incorporades als Jocs Olímpics, a instàncies de les federacions internacionals que apreten el Comitè Olímpic Internacional, i el coi amb això, Helena, hi veu una tendència cada cop més enfortida que et porta a un públic nou, a un públic més jove, i tot això fa incrementar l'interès pels Jocs Olímpics. Aquí el que es tracta, crec que de tots plegats, és mirar d'enfortir el teixit esportiu, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quan es fa esport no es fa una altra cosa, i això vol dir més atletes, més clubs i més teixit esportiu. L'any passat, Helena, aquestes proves, Arnau, si no recordo malament, que s'ha dit a la presentació, les van seguir 33.000 persones. És una xifra considerable.
1: I tant, 33.000 persones d'assistència, un públic molt jove que
6: molt
1: també
6: jove.
1: Arriba a altres sectors molt important, aquest Extrem Barcelona, que tindrà lloc el proper mes de setembre. Segur que us explicarem més coses en els propers mesos aquí al Què t'hi jugues. I Arnau Juncà, abans d'acabar, un ràpid apunt, avui l'Europa celebrarà la... Arnau Juncà, t'he dit, Martí Juncà. Avui l'Europa celebrarà la seva consulta als socis per decidir el futur immediat del club.
12: Sí, el Club de Gràcia va anunciar ahir que ja s'havia tancat aquesta consulta sobre si jugarien, doncs, a Can Dragó o al Narcís Sala. Aquests resultats es faran públics avui a les 8, per tant estarem pendents. Mitja hora abans, doncs, s'obrirà la sala de premsa del Nou Sardenya, imagino, doncs, per garantir, com diuen, una màxima transparència en els resultats, i doncs demà podrem anunciar, doncs, i podrem veure Doncs on jugarà l'Europa la propera temporada?
1: Doncs veurem què és el que decideixen els socis de l'Europa. Demà us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara venen els companys de la Treva, prou programa de la temporada d'estiu a Ser Catalunya, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. I a veure si reconeixeu alguna de les veus que hi haurà avui participant a la Treva. Crec que els hi hem fet una sessió, Jordi.
6: Ja sé de qui
1: però sense parles. Opció de compra, eh? Només sí, és una sessió.
6: I hem pagat, eh?
1: Fins demà a les 12. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.
13: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem al nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Jo a Xina no la vaig sentir mai, aquesta cançó. Quan vaig venir a Barcelona, les meves tietes l'escoltaven. Llavors, clar, jo també l'escoltava. És com si hagués tingut un destape, però de les oïdes.
2: Clar, és una mica flipant, no, això? Que hagis de venir a Barcelona per descobrir música xinesa.
1: De fet, no ho plantejàvem tampoc, perquè no teníem accés a molts tipus de música. Tu coneixies música tradicional i música del Partit Comunista.
2: I ximpum.
1: I ja està.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.

0: Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda.
2: Són la 1:07.
1: Nosaltres som l'Amparo Servidora, l'Uri Gaitana.
3: Una combinació mediterrània des de Múrcia, Catalunya i el País Valencià.
2: I estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu.
1: I presentació feta, ara sí, benvingudes i benvinguts. Això és La Treva.
4: Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas.
2: Avui, 13 de juliol, és el Dia Mundial del Rock i aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll.
3: Cada dia amb temàtiques amb la vostra participació i amb el WhatsApp del programa, que és el 648-83-43-78.
1: Aquí esperem escoltar-vos, saber què penseu, ens podeu enviar àudios, missatges, el que vulgueu, perquè La Treva som nosaltres, però també sou vosaltres.
2: També cada dia amb les millors col·laboradores i col·laboradors i amb temàtiques de cinema, música, curiositats, història...
3: I esports, que en una estona ja tenim aquí a l'Anna Palet parlant-nos amb el seu especial mundial.
1: A més, cada dia amb convidats de luxe que ens explicaran com es donen treva, és a dir, com desconnecten de la seva feina.
2: I atenció, perquè avui comencem molt forts amb una de les veus més importants de la ràdio.
3: És un honor que avui ens visite José Luis Sastre.
1: I a banda de ser el Dia Mundial del Rock, el 13 de juliol passa a ser per nosaltres el Dia Internacional de la Treva.
2: Un programa també amb Tomàs Sánchez de la Tècnica, amb Laia Meseguer a la producció i amb Noemí Pérez a les xarxes socials.
3: Sabem que no tot seran flors i violes, però precisament de flors tracta el nostre tema d'avui. Últimament estic molt enganxada a una sèrie que es diu Les flores perdides d'Alice Hart, del Prime Video, que, entre moltes altres coses, parlen del poder i la simbologia que tenen les flors. Llavors jo em vaig posar a investigar una mica. Últimament està molt de moda regalar tulipans. No sé si ho heu vist.
2: No, jo no ho he vist. Jo estic una mica fora del tema de les flors, per tant, avui m'interessa molt.
3: Pues el resum és que són caríssims i duren molt poc. Però bueno, la cosa és que quan pensem en els tulipans, segurament ens ubiquem als Països Baixos. Però heu de saber que aquests provenen de l'Imperi Otomà i fins i tot avui dia són un símbol nacional de la República de Turquia. El tulipà simbolitza la perfecció divina perquè l'anagrama de la paraula la recorda aquesta flor.
1: O sigui, ja han passat a convertir-se en un símbol de l'estètic, com és el cafè d'especialitat amb la Sabrina. De moda.
2: Escolta'm una cosa, està molt bé, ja comencem amb paraules mig inventades per la generació boomer, que no tenim clar. Portem... Mira, farem això.
3: Una alerta boomer.
2: Totalment. Cada vegada que digueu alguna definició, alguna paraula que la gent, ja de la meva generació i més enllà, doncs encara més, que no entenguem, farem sonar això perquè ens expliqueu què és això de... Un altre cop el Tami està molt atent. Què és això d'aestètic?
1: Aestètic s'utilitza per definir una identitat visual coherent i atractiva associada a un estil de vida, moda o decoració que destaca per l'harmonia i la bellesa. És a dir, el que et trobes en Instagram d'una noia que posa l'açaí bowl superbonica sobre de la taula, les mozzarelles...
2: Açaí bowl també m'he perdut.
3: Però... Exacte, doncs poc a poc anirem
2: desviant. Tot l'estiu amb la cirineta estarem, ja us aviso.
3: Ara ja sabem el que vol dir aestètic, però el que volem saber és si vosaltres, oients, acostumeu a regalar flors o a autoregalar-vos flors. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78.
2: L'heu apuntat bé, ho repetim, al 648-83-43-78. Volem saber això, si regaleu flors, i quines són les vostres preferides.
3: Però mentrestant, si parlem de flors emblemàtiques, hem de parlar del clavell.

0: Ens posem folclòrics, Profundament folclòrics.
1: Sempre una mica folclòrics.
2: I emparava el clavell moranet de la troba confú.
0: poc a poc. El clavell es va popularitzar a Espanya per l'amor entre Carles I d'Espanya i Isabel de Portugal. Després de casar-se, l'emperador va regalar a la seva esposa un clavell portat d'Orient. A Isabel li va agradar tant que Carlos va manar plantar centenars de clavells als jardins del palau. Des de llavors, el clavell es va convertir en una de les flors més representatives. El seu nom científic significa flor dels déus i està molt lligat a la cultura i les tradicions espanyoles, com la Setmana Santa, la Feria d'Abril o Sant Isidro, on la manera de portar-los en la vestimenta tradicional comunica l'estat civil de la dona. Dos clavells blancs, soltera. Dos clavells vermells, casada. Un clavell vermell i un blanc, compromesa.
1: És que, de fet, les flors abans es feien servint també com una mena de senyals implícites. De fet, ahir estava llegint i resulta que Manet, per pintar a la seva man, la pintava amb violetes perquè les violetes volien dir o la virtut, això era que no tenim res, només és la meva modelo, o era el símbol de la picardia. Llavors era com, sí, sí que estem liats.
0: Uh-huh. És que, clar, jo crec que hem anat en decadència totalment. Hem passat d'aixa subtilesa de les flors, després al estudias o trabajas, més tard a l'estat civil de Facebook, i ara que ens queden els foguets d'Instagram, és que realment ho penses i és una mica trist.
2: Les generacions que van canviant. Sí, sí. Perquè ara que parlem dels flors, no sé si hi ha un dia especial de flors, perquè, mira, ara m'acaba de venir al cap, jo me'n recordo una relació que vaig tenir, que, i me'n recordo el dia, em va dir el 21 de setembre, uh-huh, em regalaràs flors, em regalaràs alguna cosa de flors, i jo vaig dir, home, ho vaig acabar fent. Però ara que m'has dit això, no recordo per què ho vaig fer, però ho vaig acabar fent. Estava ben fet el 21
0: Estava
2: de setembre?
0: Estava molt ben fet, Uri. De fet, hauríeu de posar l'orella a tots, si teniu parella, perquè és molt important que el 21 de setembre li regaleu flors grogues.
2: Grogues.
0: Grogues, específicament no grogues.
1: I per què?
0: Tot comença per una sèrie llatinoamericana dels anys 2000, Floricienta, i especialment amb aquesta cançó.

0: La cançó parla d'un amor que espera, d'algú que promet tornar amb flors grogues quan arribi la primavera. I és que ací ve lo important, que a la sèrie això succeeix el 21 de setembre, que és el primer dia de la primavera a l'hemisferi sud. És com si les flors grogues fossin la senyal que ha arribat el moment de complir la promesa. Llavors, Uri, no és que ho vas fer bé, és que ho vas fer espectacular.
1: També dic una cosa, no eren grogues les roses, bueno, però vaja, vaig quedar fent correcte. Però escolta'm una cosa, noies, no sé, jo tenia una mica ja la sensació que això de regalar flors, a part del dia de Sant Jordi, ja era una mica caduc, una mica arcaic.
0: Sí, realment jo crec que això ens ve perquè les noies hem arribat en algun moment a repudiar certes coses que ens havien imposat, no? Perquè estereotips que ens feien pensar que les noies només volien flors, només volíem anar de rosa, veure princeses, i sí que crec que va haver algun moment que vam dir com ja està bé, no volem això perquè és que som molt més que això. Però també crec que en els últims anys ens hem anat reconciliant en la idea que podem ser les dues coses. És a dir, pot encantar-te que et regalen flors, també llibres, i tens moltíssimes més curiositats que no passen per repudiar això. I crec que ens estem reconciliant una mica amb aquesta idea.
1: A vosaltres, per exemple, en Paro i Tana, us agrada que us regalin flors o no?
0: A mi sí, a mi m'encanta.
2: A mi, per exemple, no m'agraden les flors en general. O sigui, no, de fet, molts cops, quan és el meu aniversari, les meves amigues em regalen flors i després tinc la casa com si hagués parit el dia d'abans. I és una cosa que m'agobia una mica perquè se'm moren després. Però bueno, que no crec que sigui una cosa de ser dèbil o de ser una princesa com algo negatiu.
0: No, per a res. De fet, també ens han arribat talls dels nostres oients.
1: Ho hem demanat a xarxes perquè hi ha aquest matí una mica de xup-xup i des que t'hem dit el WhatsApp perquè la gent ens pugui enviar notes de veu. I ens han enviat què pensen de les flors i quines són les seves preferides d'algun dels nostres oients.
3: Jo no m'he autorregalat flors mai, però sí que és veritat que m'encanta regalar-les perquè em sembla que és un detall supermaco i més si coneixes bé a la persona a qui li estàs regalant. Jo concretament li regalo fa 6 anys a la meva millor amiga, que hi vivim separades, li regalo un ram de flors i sé que sempre ha de ser de color rosa i que ha d'aparèixer com a mínim dos llits perquè és la seva flor preferida.
0: És que imagina't, saps? Que una amiga que tens a distància et regala un ram, no de flors qualsevol, sinó dels que ja sap que t'encanta. Però recuperem un altre àudio que també ens han enviat.
4: Sí, un regal a distància, per sorpresa, sempre fa il·lusió que siga un ram de flors, perquè sorprèn molt que obrin la porta i que el donen un ram de flors. Pot ser tipus silvestre o roses, encara que m'encanten molt les roses.
0: Total,
1: total,
0: que coincideixen en que per a distància és una de les millors opcions.
1: I parlaven també d'autoregalar-se flors,
0: sí,
1: que allí és una cosa que sincerament no he fet mai, regalar-me a mi mateix flors, però vosaltres, per exemple, no sé si també ho heu fet o és una tradició que també va bé, el cuidar-se un mateix, l'autoestima.
0: Jo sí que ho he fet. Crec que és una manera molt bonica d'autoreconèixer-te coses. És a dir, sempre busquem l'aprovació externa, però també està molt bé dir, ostres, que orgullosa estic de mi mateixa per haver aconseguit això. I mira, si tens gent que et regala flors, estupendo. I si no, pues vas a la floristeria i te les compres tu. Però jo crec que qui ens pot dir millor això de quin tipus de flors es compren i de quina manera és la Eva Lechuga, que és de la floristeria Crystal. Bona tarda, Eva.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu veus moltes noies o nois comprant-se flors per a ells mateixa?
5: Sí, jo tinc molts clients que cada setmana es compren un ram de flors. Algunes volen un ram de flors variades, altres me deixen que jo els hi faci les composicions, o hi ha altres persones o clients i clientes, perquè també hi ha molts homes que compren flors per casa, que sempre volen el mateix. Val? Jo tinc un senyor cada dissabte a les 8:30 del matí que vol el seu paquetet de clavellines. I després pues, tinc altres persones pues, que a la carta o com jo porto molta flor de temporada, ¿vale? Llavors que quan és temporada, per exemple, a l'hivern d'anèmones, frècies i això, pues, llavors a aquestes clientes que venen els ofereixo jo, mira, ara hi ha això, què s'assembla? ¿Vale? Perquè ara, per exemple, a l'estiu, amb aquesta calor pues, no hi ha tant de sortit de flors i llavors és més monòtono. Però en canvi ja durant el resta de l'any pues, hi ha varietats de flors perquè cada temporada hi ha un tipus de flors.
2: I Eva, a part de les temporades, tu veus modes? O sigui, veus com es posa de moda les roses o els clavells i que tothom te les demana una mica per això, perquè estan de moda?
5: Bueno, el que està més de moda són els tulipans, val? Que ja heu parlat d'ells abans. El que passa és que quan arriba la calor no poden comprar tulipans, perquè el tulipan que dura més és el nostre, el nacional d'aquí, del Maresme, que dura gener, febrer i març, ¿vale? I és un tulipà supergruixut, supermaco, que dura molt, en colors molt guapos, que els bulbos els venen d'Holanda, però els cultiven aquí en el Maresme. I després ja venen els tulipans que ja venen d'Holanda. Què passa? Doncs pues aquell tulipà, clar, entre que s'ha fet allà i entre el traslado, entre que arriba al mercat de la flor, entre que arriba a la meva botiga, entre que arriba a casa teva, doncs pues clar, ja no dura tant. I ara és impossible de comprar tulipans.
0: I si, impossible. I si jo vaig avui per a dir-te vull un ram per a la meva parella, quin em recomanaries que siga infal·lible?
5: Bueno, ara, en aquests moments, agrada molt els girassols, ¿vale? Perquè ara és època de girassols aquí i hi ha uns girassols estupendos, grans i macos i que duren molt. I després faig un altre ram que dura moltíssim, que és una flor que es diu astromèlies, ¿vale? Amb uns crisantems que són uns botonets, que hi ha en verd, en groc, en rosa, en blanc, i faig composició amb l'astromèlia, que l'astromèlia és una flor que també se cultiva aquí, però en aquests moments també està venint de Colòmbia i dura moltíssim.
1: I Eva, ha crescut l'interès per comprar flors, això que dèiem, no? Per regalar, per això, els darrers anys, ha crescut o ha minvat les ganes de regalar?
5: Jo ara venc més flor que abans. Per què? Perquè, mira, tenim tots els sud-americans, bueno, la part aquesta de Sud-amèrica, que els encanten les flors, els encanta comprar flors per regalar, o per fer les festes dels 15 anys de les nenes i tal. I després també tenim tota la part de l'est, val? Que tota aquella gent és molt de flors. Qui compra menys flors? Pues la veritat, els d'aquí. Ho sento molt, però ho tinc que dir-ho. Avui per avui, vull dir, aquí comença a agafar la cultura perquè tota aquesta gent ara els estan ensenyant que quan fan la graduació hi ha que regalar un ram de flors. I jo he vengut com 100 i escaig de rams ara per les graduacions i a part he trobat uns gorrets de graduació i els invito a que fiquin al mig del ram el gorret aquest de la graduació. I ha tingut molt d'èxit.
0: Doncs moltes gràcies, Eva.
1: Es confirmen els tòpics, els catalans.
0: Bueno, i ens ha fet una masterclass de flors, que ara ja no tenim excusa per arribar i dir que no sabem què regalar. Crec que ha estat un tastet molt bo.
5: Hi ha que regalar flors. I és un regal que, te dic la veritat, és bastant econòmic. Vull dir que nosaltres, vull dir, un girassol ben arreglat cobro 6 euros, un pom de clavellines val 11 euros...
2: Jo et demanaria un consell per cuidar-les també, perquè a mi, per exemple, se'm donen fatal.
5: No, a veure, sí. Estem parlant de flors, no de plantes. Les flors, és flor tallada, que jo ja sempre dic, durarà una setmana. I si te dura 10 dies, millor. I si te dura 15, millor.
0: I no cal que dure tant, que així tenim l'excusa ja per anar a comprar una altra.
5: O sigui, ja que canviar, ara ja que canviar l'aigua, ja que canviar l'aigua cada dia, posar-la fresqueta i neta, i el dia sí, dia no, tallar una mica la tija de baix.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Eva.
5: Vale, de res, a vosaltres. Gràcies per fer-me l'entrevista.
1: Gràcies.

0: I parlant de flors, anem a saludar la nostra primera seccionista d'avui. Anna, tu t'has regalat flors o has regalat flors els últims dies, mesos?
1: En els últims dies no, però en els últims mesos sí. Home, sempre a Sant Jordi, per exemple, és data obligatòria.
2: I va costar.
1: I va costar.
2: Doncs l'Anna Palé, la nostra col·laboradora, que va explicar-nos per què el Mundial de Futbol no és el lloc ideal per donar-se treva, crec, oi?
1: Sí, hem d'estrenar secció, hem d'estrenar la mitja part de la treva, o sigui, ja acabeu de començar i ja teniu mitja part.
2: Home, ja ens ho mereixem,
1: Ja us esteu demanant un descansito i ara us explicaré per què no acabo de veure clar aquesta secció.
3: Bueno.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
3: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
4: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
3: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio Service Care.
4: Pues sí que había más.
3: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
5: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
6: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites. I tu l'hagis venut a la primera. D'això se'n diu marcar-se un gol.
7: Gol!
6: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
8: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
9: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
10: La belleza más pura es Cupa Stone Colección Terra, trabajada por los talleres de marbristas artesans. Piedra natural sostenible y elegante. Cupa Stone Colección Terra y marbristas artesans. Elegancia para siempre. Entra en marbristasartesans.cat.
11: M de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
0: Dos son compañía. Tres son multi. Tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
12: Anna Palet, de nou, benvinguda a La Treva. Que no tenies prou feina, tu aquí?
13: No, es veu que no tenia prou feina. I clar, quan em proposeu que La Treva vol tenir una secció d'esports, em va explotar el cap. Em va explotar el cap perquè els esports tenen treva, algun cop.
12: No, i d'esports, sí, que ja
14: la mitja part, de fet.
13: La mitja part, però això ens ho hauríem de mirar, perquè ara fins i tot al Mundial hem afegit pauses d'hidratació que tenen de tot menys treva, perquè també aprofiten per colar allà els seus anuncis. En fi, els esports i La Treva, bàsicament, és que no s'entenen gaire, nois. A mi em sap greu, perquè de veritat m'agradaria que fos dos conceptes que poguessin anar junts, però és que quan no tenim lliga durant 9 mesos, després a l'estiu tenim un Mundial i a l'estiu també hi ha mercat de fitxatges. Uri Mora, tu que coneixes perfectament el Sol de Vila,
15: no,
13: l'Adrià va tenir treva un 31 de desembre amb les inscripcions del Barça, per exemple.
15: Enviant correus i revisant a 10 minuts abans del raïm, va ser una cosa espectacular.
13: Per això, com no té treva, el millor que podem fer és passar-nos-ho bé, és buscar-li, no?, la part divertida també als esports, que en tenen i molta. I nois, no seré gaire original, però és que és setmana de Mundial.

0: Perdona, tu estàs aquí per fer màgia i fer que hi hagi una mena de no treva a treva al Mundial. Llavors, sabem com és Trump? A veure què ens espera aquest diumenge. Bueno, aquest, o sea, la final és el diumenge a Nova York.
1: És el diumenge, sí, a Nova York, i és que, Amparo, els polítics, diguem-ne, que s'estan volent fer massa protagonistes del Mundial, massa pel meu gust, perquè ho haureu escoltat ara de l'hora que venim del Què t'hi jugues. Uh-huh. Tenim problemes amb Mariano Rajoy, qui ens ho anava a dir.
0: Sí,
1: és molt, és molt 2016.
0: És
1: molt 2016, dir això.
2: El trobem a faltar una mica, eh?
1: Sí, el teníem ja fet meme, però ara el meme se'ns ha anat una mica de les mans, perquè Mariano Rajoy està publicant cada dia després dels partits d'Espanya un article al Debate on, bàsicament amb el seu to, que ja coneixem tots, analitza, opina sobre els partits de la selecció espanyola, però se li ha anat una mica de les mans en el darrer article perquè, bàsicament, ha vingut a dir que la selecció francesa, el nostre rival a les semifinals del Mundial, és una selecció d'altíssim nivell, però que juga sense francesos. I, oh, és sorpresa, ningú s'ho podia esperar, això s'ha estat fatal a França, perquè l'han acusat de racista cap amunt.
0: Que no tots els francesos són blancs, oi?
1: Exacte, o sigui, veure un francès negre és un concepte una mica com la treva i com els esports, que per ells no casen.
3: No connecta, no connecta.
1: No casen, llavors tenim enfadats a tots els polítics de França, si ja de per si les relacions normalment entre tots dos països no acostumen a ser gaire bones, Espanya i França no som millors amics, si no mireu a les votacions d'Eurovisió, doncs ara encara pitjor. És a dir, gràcies Mariano Rajoy per provocar-nos un problema diplomàtic pràcticament amb aquesta línia del teu article, que bàsicament doncs, podria haver esborrat, no? Mm-hmm. I no calia. Però és que Rajoy no és l'únic polític, ja ho comentàvem, Donald Trump també ha volgut deixar la seva. Bàsicament està molt ben connectat, qui ens ho havia de dir, amb els organitzadors del Mundial, en concret és molt amic íntim del president de la FIFA, Gianni Infantino. I qui ens anava a dir també que Donald Trump intentaria fer trampes al Mundial, o sigui, com si fos un joc de cartes d'estiu amb els teus amics que intentes a veure llançar una carta
2: el
1: per
2: Monopoly,
1: allà.
2: El Monopoly, no?
1: Exacte, a veure, agafo un parell de bitlletets d'allà del Monopoly i ningú s'adonarà. Home, Trump, clar que ens anàvem a donar.
2: Però és que a més ho va dir.
1: Bàsicament va voler anul·lar la targeta vermella que va rebre un dels millors jugadors de la selecció dels Estats Units, Balogun, però és que ell no se n'amaga.
4: It's very unfair, you can't do that, so... yes, I asked for a review by FIFA.
1: I spoke to a man who's highly respected. No, I asked for a review, no. I asked per fer trampes. Digueu clar, Donald Trump, el pitjor de tot és que la FIFA hi va accedir, li van anul·lar la targeta vermella a aquest jugador dels Estats Units, una cosa que no havia passat mai, que el nostre Iturralde González de Carrusel doncs, s'emportava les mans al cap perquè deia jo ara què us he d'explicar, saps? Si bàsicament estan fent i desfent com els dona la gana. I... com deies, Amparo, tenim final del Mundial aquest diumenge.
0: Sembla mentida. Jo no m'entero molt del Mundial, o sigui, encara no sabem si arribarem o no, oi?
1: O sigui, encara no, o sigui, i confiem, estem posant totes les nostres ganes en arribar-hi, però encara la selecció espanyola s'ha d'enfrontar a França a les semifinals, l'altre semi són França, Anglaterra-Argentina.
3: Jo te diré, Anna, que a mi aquest Mundial se m'està fent com un embaràs. O sea, jo te juro que no sabria dir-te quin dia va començar, però sent que portem mig any en el Mundial.
1: Portem mig any en el Mundial. Aquesta, ja sí, certifiquem, és la darrera setmana, però són més de 40 dies perquè s'han augmentat les seleccions i...
2: I el següent,
1: anem
2: en principi, anem a més.
1: Exacte, a més. Anirem a més. Infantino, aquest amic íntim de Trump, que és qui decideix, diu que voldria ampliar-les fins a 60 seleccions, que bàsicament seria tothom participa, és a dir, deixem-ho
0: clar. És una tortura, és que està tot arreu, o sigui, a la ràdio, a la tele...
1: Ja em sap greu, eh? Ja em sap greu com a representant d'esports tenir el Mundial fins a la sopa.
2: Jugarà Andorra, pràcticament.
1: Sí, bueno, es podrà classificar tothom, és a dir, si ja hem tingut Cap Verd i Curaçao, a la selecció andorrana no la frena res.
0: Ojo la catalana, eh?
2: Aquest diumenge hi serà Donald Trump, mantenga la final, però sí. És que no hi serà sol, hi haurà moltes persones que hi estaran i que actuaran.
1: Sí, detalls d'aquesta final, diumenge dia 19 a Nova York, al MetLife Stadium, que perquè us feu una idea, és un mega recinte amb capacitat per a 82.000 espectadors. El futbol ja no és futbol, ara volem que sigui espectacle. I al descans, atenció, actuaran 8 artistes. Ho heu escoltat bé? 8 artistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artistes.
3: Ni el Coachella, pràcticament.
1: Ni el Coachella. Justin Bieber, el que estem escoltant ara mateix, serà un dels caps de cartell, però també actuarà Shakira, que bàsicament té mobilitat de la...
0: És un Mundial sense Shakira.
1: Exactament. A la llista també trobem Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel. Fins i tot hi haurà una coral. És a dir, serà un mega espectacle, però clar... Per situar-vos a tots aquells que no seguiu tant els esports o els que sí,
3: situa.
1: Un descans, una mitja part, com bé es diu aquesta secció, el futbol dura uns 15.

0: o els que sí, un descans, una mitja part, com bé es diu aquesta secció, el futbol dura uns 15 minuts, una cosa així.
1: No té cap, la Shakira, l'Escolaria de Montserrat, aquesta, el durament tothom.
0: A mi em donen, no, és que no surt ni a una cançó per artista. És a dir, o fan grupal, o fan duets, o la Madonna es posa amb la coral a fer la tornada d'alguna de les seves cançons.
2: Potser han contractat el Manu Guix com a Operació Triunfo i estan creant un espectacle.
0: És que aquí jo tinc moltes preguntes. És a dir, a mi no em surten els càlculs. Pitjor que compartir una etapa entre vuit. És a dir, aquí se va liar aquest diumenge a la final del Mundial, i ja us avanço una cosa que tampoc agradarà gens als que bàsicament el que volen seguir és l'esport, el futbol, el partit, tant de bo amb la selecció espanyola. Ja us aviso que el descans es calcula que durarà uns 30 minuts. Per tant, Déu-n'hi-do el que tindrem. A tot això, jo us proposo dues actuacions que haurien d'estar, perquè on caben 8 ni poden haver-hi 10. S'ha fet molt viral un dels àrbitres com sonava quan donava la seva decisió després de la revisió del VAR.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Va sonar amb aquesta contundència que li van fer fins i tot un remix.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
4: Això està al nivell de donde... està Curaçao, de la cançó, que també és molt viral.
0: Efectivament, jo estic molt a favor de que aquesta cançó s'inclogui en aquesta final del Mundial, però, nois, us porto preparada també una sorpresa, així que anem a escoltar uns missatges molt especials. Bàsicament, hem demanat als nostres enviats especials del Mundial, el Santi Ovalle, el Bruno Alemany, el Lluís Flaquer...
4: Tres persones que no s'han donat res de treva aquest mes, perquè no han parat de voltar en amunt i avall, i que també volien saber una mica com s'han donat treva o com han passat aquests dies de Mundial, no?
0: Efectivament, aquests jo crec que ja estan cantant el Country Roads Take Me Home, perquè volen tornar a casa, són ja més de 40 dies lluny de casa, però estan molt pendents tots tres de com estan en aquesta estrena de la treva, i els hem preguntat, a veure, enviats especials a un Mundial, a la competició més grossa que es pot fer al món, com us heu donat treva i per ordre d'arribada als nostres telèfons mòbils? Això és el que ens deia el Bruno Alemany.
5: Doncs per mi ha estat molt important l'esport. Fer esport, intento fer-ho al matí, fer una horeta més o menys al gimnàs de l'hotel, em neteja el cap, ho faig a més abans d'esmorzar, per tant ja començo a treballar amb el cap net, perquè ha estat una hora fent esport i escoltant música. Han estat molt importants per mi els sopars en grup. Hi ha un grup molt maco i aquí es parla poc de futbol als sopars pròpiament, es parla molt de la vida i és divertit, i ho hem passat força bé en aquests sopars. I ho he fet aquesta última setmana. A l'habitació em poso vídeos de Chiquito de la Calzada. Mira, m'ha donat per qui en aquest Mundial i m'ha fet riure molt, el gran Chiquito.
0: Una sorpresa del Bruno Alemany. A veure què ens diu el Lluís Flaquer.
6: Hola, Anna, us saludo des de Kansas, i això en si ja ve a ser una petita treva per mi. Després de molts dies a Dallas, ciutat que no es caracteritzaria per la seva varietat de plans que et permetin desconnectar de la rutina del dia a dia, fer un viatget, encara que sigui per unes hores, ja s'agraeix. 42 dies fora de casa posen a prova la teva resistència. Ho gaudeixes, sí, però has de saber trobar els teus moments. Per exemple, perquè m'entengueu, he anat més al gimnàs aquest darrer mes que tot el que havia anat durant tot l'any. Una estona cada dia, una miqueta de peses, una miqueta de cinta... Així, flaqui, estaràs finet, pensaràs... Doncs no. Una de les coses a les que costa trobar treva als Estats Units és el menjar. Som massa fans de les salses, els fregits, les mantegues o els arrebossats. Així que gimnàs sí, però hamburgueses també n'han caigut algunes. Són 42 dies fora de casa, amb rutines ben marcades que has d'aprendre a trencar. La treva passa per trobar els teus moments. Lectura, alguna sèrie, esport i parlar molt i molt i molt amb la família. Amb ella s'aprèn que, per sort, els mundials es fan llargs per no estar junts, però ens ajuda a passar-ho al saber que, per la vida en família, un mundial ve a ser una treva que has de passar, per sort, en aquest aspecte, només un cop cada 4 anys.
0: I el missatge del Santi Ovalle.
7: Hola, Anna, hola, amics de la treva. Sembla contradictori, però en un Mundial no hi ha treva. La veritat és que ja portem gairebé 40 dies fora de casa, treballant cada dia de la setmana i dedicant-li moltíssimes hores, amb moltes coses a cobrir, molts programes per fer i moltes cròniques per gravar. Poc temps de treva i de descans tenim en un Mundial, però Mira, precisament ahir en vam tenir un, i és retrobar-me amb el meu germà, amb el meu amic,

0: amb el Bruno Alemany a Dallas, després de molts dies fora de casa, trobar algú de la redacció de Ràdio Barcelona i del Departament d'Esports i parlar mentre preníem una cervesa i podíem...
1: Bé, veig que tant el Flac i el Bruno, el Santi, han fet moltes cerveses, molts plans amics. S'ha donat treva també en aquest Mundial i, Anna, la setmana que ve més aquí.
2: La setmana que ve més, a veure amb què dona de si aquesta final del Mundial, de la qual estarem molt pendents i tant de bo que hi jugui la selecció espanyola.
1: Ja sabrem el guanyador, és veritat, el dilluns
2: que ve. Sí, sí, sembla mentida, però el dilluns vinent ja sabrem qui és el guanyador.
3: I ens donarem treva del Mundial, per fi.
2: O potser no, ja veurem, però moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
4: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
1: Avui és un dia especial per nosaltres, primer programa, i com a primer programa també ens fa molta il·lusió el nostre primer convidat.
5: Diuen que el primer convidat o convidada fa una mica la funció de padrí o padrina. I què millor que siga una persona que respira ràdio per tots els poros del seu cos.
6: Més de mitja vida dedicada a aquesta casa i a aquest mitjà, i que a més en unes setmanes comença un canvi de vida, d'horari sobretot, i qui sap si intentarà donar-se una mica més de treva, ja que dona la sensació que no pot parar de fer coses.
1: Ha vingut a visitar-nos l'escriptor, presentador de televisió, periodista d'aquesta casa...
5: Ara ja ex-subdirector d'Hoy por Hoy i nou editor d'Hora 25 a la cadena SER.
6: I des d'ara mateix, encara que no tenim ni idea de si estarà d'acord o no, primer padrí de la treva, José Luis Sastre.
7: Acaba d'arribar d'una setmana de vacances l'Edu Polo i m'ha demanat a veure si en un minut li puc explicar tot el que s'ha perdut. Així que jo, pels amics, el que faci falta.
8: Es un reportaje de José Luis Sastre.
9: Hay que avanzar primero el pie derecho, luego el izquierdo. En este local los sábados empiezan con una bachata. Comencem aquest hora 14 parlant-nos d'aquesta operació policial de gran magnitud adreçada a la màfia.
7: Una mica caòtica sí que seria, sí.
9: Y los mejores ratos con un poco de aguardiente en ese local donde las penas son menos penas al son de un buen merengue. Ay, ay, ay.
7: T'ho has passat bé?
10: M'ha encantat.
7: Àlex Corretja, moltíssimes gràcies i molta sort.
10: Gràcies.
7: Et seguirem per Televisió Espanyola, eh?
10: Moltes gràcies, sort.
7: Una abraçada.
10: Adéu, gràcies.
9: Deixem aquí, la informació continua a hora 14, a la cadena SER. Bona tarda.
1: José Luis Sastre, bona tarda, com estàs?
11: Mare de Déu, molt més vell que en aquests àudios. Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, home, aquí, d'estrena, d'estrena. I m'ha agafat molts dels teus talls dels inicis, del 2005, 2006, 2007, 2008.
11: Ja, ja, sí.
1: I ara que comences vacances, la primera pregunta és obligada a tots els convidats, i és que tu com et dones treva?
11: Bueno, pues parant una mica, sé que això és molt tòpic, però amb el ritme que portem, parant una mica que vol dir fins i tot desactivar, no molts dies, però sí alguns dies, les alertes que rebem al telèfon mòbil, i deixant de mirar el telèfon. Sé que és molt senzill, segurament esperàveu una resposta una mica més, no, d'allò de pues, busco un lugar perdido en el... No, no, no. M'allunyo una mica del telèfon, si puc, tot el que es pot, i així em començo a donar una mica de treva. I després fent una vida normal, en el sentit de deixar de matinar tant, perquè, clar, ara quan em llevo a les 6-7 del matí, ja per mi és com voy tarde al dia. No? I pues, fent vida del poble, que és el que més m'agrada, anar a comprar el pa, a veure què li falta a la casa avui... bueno, fent vida una mica més normal, que no vol dir que la ràdio no ho sigui, però sí que ho deixa de ser una mica amb els horaris aquests que ara, com comentàveu, deixaré de fer.
1: Se't fa estrany estar el juliol de vacances, després de molts anys dirigint el Hoy por Hoy durant l'estiu? Ara què fas el juliol, agost, sense feina?
11: Feina endarrerida, és a dir, tot allò que no he pogut fer durant el curs, doncs mira, llegir, mirar pel·lícules que volia mirar, allò de, jo em vaig fent una llista, com tanta gent suposo, no? Durant l'any de quines coses m'agradaria fer, i ara tinc una mica més de temps per fer-les. I escoltar la ràdio d'una altra manera. La desconnexió no inclou apagar la ràdio, però sí que estàs escoltant la ràdio sense pensar, ui, esta disco va antes o després, o la publi, si no vas ara a la publi aniràs malament de temps d'escoltar-la, com a oient, que és del que es tracta això. No?
5: Tu creus que arribes a desconnectar realment quan estàs de vacances mirant una sèrie, o ja estàs pensant, ui, a este el podria portar de convidat, es podríem fer un tema que tractar això, allò, perquè a mi personalment em costa una mica.
11: Hi ha un punt, jo crec que de la nostra professió, com de tantes altres professions, quan tu coneixes un artista, un cantant, una persona que, no sé, que estigui escrivint una cançó, i veus, aprens, si l'escoltes i si estàs una mica atent, que hi ha persones que miren la vida en cançons i hi ha persones que miren la vida en colors. I jo crec que nosaltres, al nostre ofici, escoltem i mirem la vida amb ràdio. I és inevitable, però això no es tracta de... Saps què passa? Jo distingiria aquí la ràdio de l'actualitat. De l'actualitat sí es pot desconnectar una mica, tot i que és com una droga, de vegades. I no... Però de la ràdio costa molt sortir-se'n. És a dir, jo puc desconnectar de no mirar la ràdio des d'un punt de vista professional. Però mirar la vida amb ràdio, no ho sé, deixar de fer. És, dir, no, és la meva manera de mirar la vida. I tu mires la vida i us passarà i escolteu algú i segur que penseu quina bona entrevista tindria aquest personatge. O quina bona secció sortiria d'aquí. Però bueno, d'això no pots desconnectar perquè tens el cap construït després de molts anys d'aquesta manera, però a mi no m'importa, no és que no m'importa, és que no puc renunciar a aquesta manera de mirar la vida en ràdio, de la mateixa manera que quan escoltes alguna història que t'agrada molt, dius, pues d'aquí sale un libro, i això és perquè tens el cap estructurat d'aquesta manera.
6: I encara que t'agradi la vida al poble, la vida normal, i mirant a molts de ràdio, si haguessis de triar la teva treva preferida seria anar a una preestrena de Sorrentino amb ell o al backstage d'un concert de Coldplay.
11: Uau! No poden ser les dues, no?
6: No.
11: Vale. O una preestrena amb Sorrentino al backstage de Coldplay. Diria que la segona.
6: Sí.
11: Perquè Sorrentino ja... Sí, perquè no em cal que ell em comenti la pel·lícula, no? I a un backstage de Coldplay segur que hi ha bon catering.
6: 100%.
1: Home, parlant de temps i d'aprofitar-lo, i ara que parlaves de música, jo crec que una persona que admires molt et diria lo següent. El Manolo García segurament és un dels artistes que més admires, no, tu?
11: Sí, va marcar un punt... Mira, quan jo vaig venir a... Soc de València i quan vaig venir a Barcelona a estudiar el primer any de carrera a l'Autònoma, a mi m'ajudava molt escoltar el Manolo perquè Manolo era... com aquell que quan estàs sol, surts de casa per primera vegada, tens 18 anys i vius sol, aquells dissabtes que encara no coneixes a la gent perquè tots els companys de classe sou de fora i encara no... Què faig, no? Que estic fora del poble, estic fora del lloc. I els dissabtes i sobretot diumenges al vespre, al Discman, que és un aparell que no us explicaré, però que és,
1: jo el conec.
11: Em posava els discos del Manolo i m'ajudava a sentir-me una mica com a casa. I després em va passar una cosa molt, molt xula. El primer dia que... Jo no sóc molt, molt mitòman i al llarg dels anys doncs, a la ràdio coneixes a molta, molta gent, no? Només recordo dos dies, i els dos van ser a Ràdio Barcelona, encara no estava a Madrid, de veure gent que dius, ostres, m'impacta tant que ni el saludaré, no? Un va ser el Serrat un dia sortint de l'ascensor de Ràdio Barcelona. Vaig dir, uau, Serrat. I l'altre dia va ser, el següent dia va ser el Manolo, perquè va venir una entrevista amb la Gemma. Jo crec que la Gemma encara feia, la Gemma Nierga encara feia La Ventana. I va venir el Manolo a presentar un dels discos i jo em vaig posar al cristal, a la peixera, amb... Jo no sé amb quina cara el devia mirar. Però recordo que la Gemma, que era molt de fer aquestes coses, em va dir, Sastre, ven. Vaig dir, on? Diu, dentro. I em va posar dins de l'estudi amb ell. I tot això que us he explicat, que el Manolo era per mi com una mica de casa i la connexió amb... El Manolo sempre... Jo crec que la virtut que té és que quan estàs content et fa sentir més content i quan estàs trist et fa... sentir una mica més trist i això t'ajuda a treure tot el que portes dins i d'altra manera no sortiria. I li vaig poder explicar amb ell, ara segurament en aquell moment, ara ho recordo, tinc un record
1: José Luis,
11: dolç d'això.
1: No pateixis, sí? Perquè ho tenim. 3 de juny del 2008.
11: Ostres!
10: Me considero un inculto musical, pero me sé prácticamente todas las letras de Manolo García. Y cuando yo vine a estudiar a Barcelona, yo me ponía los discos de Manolo cuando quería llorar y no me salía, y cuando quería reír y no me salía. Y es verdad, yo me ponía los discos de Manolo y me ayudaba a sacar aquello que a veces sí. No sale.
1: Clar, això li vas dir al Manolo davant. Explicaves que et vas trobar aquesta...
11: Davant. Totalment. Sí, perquè la Gemma va fer aquesta encerrona. I, doncs mira, el que t'anava a dir és que ara ho recordo d'una manera molt entranyable. En aquell moment suposo que en devia morir de la vergonya.
1: Sí. Clar, li explicaves amb ell que la seva música t'ajudava a plorar, a riure quan ho necessitaves. Encara a dia d'avui, gairebé 20 anys més tard, encara et passa? Necessites la música del Manolo o de qualsevol altre per canalitzar aquestes emocions?
11: l'escolto menys al Manolo perquè han entrat molt... Una cosa que sí que m'ha passat en aquests anys d'Oi por Oi és que he après moltíssim de moltes coses, evidentment, però també de la música. I he incorporat, perquè jo era molt de 3-4, això que deies, Coldplay, Manolo, i tenia un repertori, diguéssim, més limitat. I ara, per sort, he incorporat a moltíssima gent, molts estils i fins i tot moltes èpoques diferents, et diria. I, per tant, el Manolo m'acompanya, és per mi un record permanent. De fet, jo crec que el vaig entrevistar l'estiu passat, perquè sempre el demano perquè em fa il·lu, però ja he incorporat a molta més gent.
5: Sastre, tu ja has dit que eres d'Alberic, que vas estudiar a la UAP i que després vas començar treballant també així a Ràdio Barcelona. I jo t'he de confessar que sempre has sigut per a mi un poc un punt de referència, perquè jo sóc de Pego, del País Valencià, sí. Vaig estudiar a l'Autònoma i ara estic treballant a Ràdio Barcelona. I clar, després de tants anys vivint a Barna, ara a Madrid, has arribat a sentir alguna d'aquestes dues ciutats com a casa? O al final, com la terreta, no hi ha res?
11: Mira, per mi Barcelona és una ciutat molt, molt especial perquè jo vaig anar a estudiar a Barcelona perquè volia estudiar a l'Autònoma i volia treballar a Ràdio Barcelona. Jo no volia fer les pràctiques a Ràdio Madrid o venir a Madrid. Jo volia provar a Barcelona. Per mi Barcelona era en aquell moment també sinònim de... Una ràdio que es feia... Hi havia una molt bona oferta i amb molta qualitat de ràdio. No vol dir que a Madrid no hi hagués, eh? Però resultava més atractiva la ciutat i l'oferta radiofònica i periodística que en aquell moment donava Barcelona. Jo, de fet, això ho he explicat molts cops. Quan l'Àngels ja ens vam conèixer i em va dir «Sastre, vine amb mi a Madrid», li vaig dir «No, jo és que estic molt bé a Barcelona i treballant a Ràdio Barcelona». Per mi Barcelona és la ciutat on vaig aprendre tot. És a dir, vaig passar del poble de 10.000 habitants a la gran ciutat. I em passa molt, tinc molts amics. Jo, amics, els primers grans amics de veritat que vaig fer són els de Barcelona. I encara em passa que quan vinc a Barna, per mi és com si hagués estat el dia d'abans, no? El que passa que jo sempre m'he sentit molt de poble i segons em vaig fent gran... Com més gran em faig, més de poble em sento. És a dir, més orgullós estic de dir. Soc d'una comarca, que es diu la comarca de la Ribera, crescut allà, vinc cada cap de setmana. És a dir, jo, si treballo a Barna o si treballo a Madrid, sempre estic el cap de setmana al poble i això m'ajuda també a mirar el món, a fer ràdio, a fer periodisme des d'un determinat punt de vista, que és sense deixar-me de banda les coses que són realment importants. Per tant, sento Barcelona com casa meva, sento Madrid com la ciutat que m'acull, que també és casa meva, però jo sóc de la Ribera, sobretot de la Ribera.
1: Ara deies que al llarg d'aquests anys has descobert molts artistes. Algun que altre potser t'ha portat una mica un disgust, de forma carinyosa, amb una persona que jo crec que la temporada que ve trobaràs molt a faltar.
11: En la música tampoco nos ponemos de acuerdo. No. En lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
12: No, porque tú dices que te gusta, porque tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo. Cuando una cosa
11: no te gusta,
12: dime una música que no te... Un cantante español que no te guste.
11: Miguel Bosé. Yo no quiero quedar bien con todo el mundo. Lo que quiero es llevarte a la contraria. Tú dices que no te gusta Manuel Turizo porque es mainstream, porque lo escucha muchísima gente.
12: No, eso es mentira. Sí, eso te lo estás inventando.
11: Entonces, por esta cosa de yo esta música no la escucho, estás en contra. Y digo que yo, a mí, mira, escucho Manuel Turizo, esto que es el merengue, y me pongo de muy buen humor.
12: Pero
11: esto, digo yo que sea esto Shostakovich.
12: Pero el motivo que no me guste no es porque sea mainstream, es porque no me gusta este tipo de música. Entre otras cosas, porque no entiendo lo que dice.
11: Ay. Tampoco es muy difícil la letra.
6: Sastre, ¿t'agrada de veritat Manuel Turizo o el que trobaràs a faltar és portar-li la contrària a l'Àngels?
11: No, però és que ho he explicat aquí. Jo aquesta cosa de és que esto es como lo escucha todo el mundo, bueno, pues sí, yo también soy todo el mundo y también, es decir, ha d'haver-hi música para todos los lugares y per cada moment de la vida. Jo a un xiringuito, ara, 13 de juliol, que és avui, a una piscina, ja m'agrada que ja suene Manuel Turizo. No necessito una música més intensa. El que trobaré a faltar són les discussions amb ella. Ja m'agrada Turizo, però no vol dir que sigui el meu músic favorit. El que passa que, clar, com me tenia que rebel·lar contra això, pues, semblava que a mi m'agradava aquesta música més comercial, que insisteixo, que no és que no li trobi pega, és a dir, que crec que fa falta.
6: Sí, que per ser mainstream no és dolent, o sea, no passa
11: correcte,
6: res.
11: Correcte, efectivament, però que era bàsicament una... Ara, com nos discutíamos, eh? Però sí. Bueno, sí.
6: Aquest fi de curs ha estat una mica convuls. Com ho has portat? Com estàs tu?
11: Ara que estic de vacances, millor, gràcies. Sí. millor, sí. Ha estat... Bueno, saps que això sí que la ràdio ho ha tingut i ho hem fet, que és que tot ha sonat, tot... ho hem explicat, ho hem... això és una premissa que tinc claríssima, que la nostra complicitat i la nostra confiança és amb els oients. Amb les oients no hi ha coses que ni es podien amagar ni hem volgut amagar. Ho hem anat explicant i ara, doncs, en el camí d'estar millor i aprofitant l'estiu per carregar forces i començar amb ganes la nova temporada.
6: I com et pot canviar la vida un canvi d'horari amb la teva feina, els horaris que fas?
11: Bueno, ja, saps què passa? Que jo he fet l'horari d'hora 25. De fet, nosaltres amb l'Àngels veníem d'hora 25 i ara també el seu dos a hora 25 i vam passar a l'Oi por Oi. Per tant, ja he estat aquí. Hi ha una cosa que... Ara no vull que sembli que trobaré a faltar aquest horari de llevar-me a les 3 de la matinada, però sí que té un punt. Jo he après a... aprofitar molt els dies. Això que dèieu abans de... Però és que té temps de fer una mica tantes coses, que és una cosa que la gent em pregunta molt, de... Has escrit llibres, has estat a la tele, escrius al País, tens podcast, la ràdio, com t'ho fas? Bueno, m'ho faig perquè he après a exprimir molt els minuts que té el dia. I jo que em conec, sé que quan treballàvem a la nit i tenia el temps lliure al matí, això ho feia menys. És el que ara tinc dubte de com ho faré al setembre, perquè els dies i les hores em donin tant com em donaven fins ara. Ja us ho aniré explicant. Però tinc ganes també de que el despertador no soni a les 3 de la matinada. La veritat és aquesta, sí, sí.
6: I saps que tindràs l'horari d'hora 25, d'hora 25, has tingut el d'hoy por hoy i no és l'únic que has tingut a la SER.
13: Bona tarda. Com estan escoltant, la concentració que ha convocat el PP a favor de la Constitució ha reunit milers de persones, 200.000 segons els convocants, i ha acabat sense cap referència al procés de reforma de l'Estatut.
6: Estem escoltant, creiem que és de les teves primeres intervencions a l'hora 14, del 3 de desembre de 2005. Tu quan vas fer això t'esperaves el que vindria després?
11: No. No, no. Jo he treballat a la ràdio en general des del primer moment i ara també, continuo així, sense expectativa del que quina seria la nova etapa. He tingut la sort de treballar en aquesta casa molts anys, però fent coses molt diferents. I això no m'ho podia ni imaginar. Jo quan vaig arribar a la ràdio vaig arribar com un becari d'informatius que pensava que va tenir la sort de que quan va acabar la beca em van dir, tu no voldries fer l'informatiu del cap de setmana i de seguida al migdia i vaig anar dient, bueno, pues sí, però després va ser la graderia, vaig passar per esports, per política, aquí a Madrid he fet moltes coses també. Vull dir que he treballat sempre a la mateixa empresa però amb la sort, amb la fortuna d'haver pogut fer i moltes coses que de totes, les que així d'entrada m'agradaven més i les que m'agradaven menys, de totes, no és que hagi après professionalment, que també, sinó que he conegut molta gent. Per exemple, jo sempre explico que una època en què m'ho vaig passar molt, molt bé fent ràdio i fent periodisme esportiu va ser fent la graderia, però que no, el més important que em vaig emportar de la graderia, que era una cosa que, responent a la teva pregunta, no, en absolut, quan vaig començar a fer l'hora 14 ni m'ho podia arribar a imaginar, és que els amics que vaig fer en aquella època són amics personals meus que ja em vaig emportar per a sempre, jamás. Vull dir que no, tampoc treballo amb l'expectativa de, bueno, i ara comences hora 25 i que, bueno, ara disfrutem d'hora 25. Exacte. I després, quan arribi, ja veurem.
5: I, de fet, comences hora 25. Què ens pots avançar de cara al setembre?
11: Que és un programa que encara estem pensant molt. Clar, pensa que acabo fent fa 3 dies, estava fent l'Hoy por Hoy.
5: Sí, sí.
11: Necessito una mica de calma. El que et puc avançar i el que et puc explicar és quina és la meva relació amb Hora 25. Soc molt conscient de quin és el programa que tindré la responsabilitat a partir del dia 31 del mes que ve, 31 d'agost, de posar-me, de dirigir, de presentar, que és un programa emblemàtic en aquesta casa i en la història del periodisme radiofònic d'aquest país, molt lligat a una etapa que va ser molt complicada per aconseguir algunes de les coses que ara tenim i que no hem de badar per seguir defensant, que no hem de donar per òbvies, per evidents i per ja aconseguides. Per tant, tinc no només la il·lusió, sinó també la responsabilitat de ser-ne molt conscient de quin és l'horari, quin és el programa i quina és la tasca que hem de fer en aquella hora en què la gent ens ve a buscar per obtenir una anàlisi i una informació molt rigorosa i molt amb un anàlisi que pugui aportar-li arguments, que és això, tant el to, un to més tranquil i que no sigui en absolut apocalíptic, ara que trigueu fa tant gràcies a l'algoritme i a la intel·ligència artificial, a aquells que van parlant o que fan discursos amb majúscules, tractar de fer discursos i trobar debats que amb minúscules i respectant el que diu l'altra persona puguin aportar i ser d'utilitat per la gent.
6: Sastre, t'has fet, Laitana, una pregunta com valenciana. Jo, com murciana, només vull saber si escoltarem el Miguel Maldonado en Hora 25.
11: És una molt bona pregunta que hauríeu de pagar molts diners perquè jo ara us donés aquesta exclusiva.
6: Vale, li trauré a ell l'exclusiva, a veure si puc.
11: Vale, vale, sort. Sort amb això.
5: I abans d'acabar, ja que eres expert tant informatiu com a magazín, com bueno, en totes les coses que hem estat comentant, i com a padrí del programa, que és un títol que t'hem posat nosaltres...
11: Moltes gràcies, però vosaltres veureu, eh? Ara, si va malament la cosa, jo no vull responsabilitats. Anirà bé, eh? Anirà bé, anirà bé.
5: Llavors, quines serien les teues recomanacions per aquest estiu?
11: És que no soni tòpic, eh? Que no soni obvi. Mireu, primer, vosaltres us heu de passar bé. És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio. I després, una cosa que sí que us agrairia molt és que no oblidéssiu mai que esteu parlant per la gent. Que hi ha gent que us està escoltant. Que hi ha gent que està temptada ara mateix de canviar el dial o de baixar del cotxe. Feu que aquesta gent, tot i que hagi aparcat el cotxe, es vulgui quedar una estona més i que no canviïn de dial. No, no és fàcil, però bueno, per això teniu tot un estiu per davant.
1: Totalment.
11: Poseu Manu Turizo.
1: Manu Turizo, no t'anem a posar un altre que crec que tu cantes molt o que has cantat molt en una època de la teva vida i que va molt en sintonia amb la treva, amb relaxar-nos. És aquesta, a veure si la recordes. Sí, no?
11: No, no, però negaré, és a dir, no explicaré les circumstàncies en què jo he cantat aquesta cançó.
1: Moltes vegades.
11: Ni la vestimenta tampoc, ni la vestimenta tampoc.
1: Arribaves a aquests aguts o no, del Mica?
11: No, no, no. Tampoc sé si jo era molt, estava molt lúcid en el moment en què jo cantava aquesta cançó. Però això forma part d'una altra entrevista.
1: Totalment. Mira, per tancar la temporada, si no tornes, ens la cantes. Només vens i cantes, ja està. Res més.
11: Vale, vale, vale, vale. Ja ho parlarem.
1: Ja ho parlarem.
11: José Luis, molta sort, que tingueu moltíssima sort en igualment aquesta aventura i passeu-ho bé.
1: I bones vacances, sobretot, i que vagi bé la tornada.
11: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
11: Adéu, adéu, adéu. There is an answer.
14: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.

0: 6 y 43 de la mañana, 5 y 43 en Canarias. Hora de amanecer, de prepararse un café, un colacao. Esto va en el gusto de cada uno, supongo, ¿no? ¿Qué desayunas tú, Nacho Palomo? Buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Yo un café, sí, un café con leche.
0: A nosotros café todo el rato, claro.
1: De hecho, varios cafés desayuno a lo largo de la mañana.
0: En fin, hora de salir el sol, o de ver salir el sol. Si alguna ventaja tiene esto de la ola de calor continuada en que vivimos, es que al menos se puede ver amanecer un día tras otro. Y en ese momento del día el sol no quema tanto como para que no podamos salir a hacerle una primera visita. Así que salgan a ver salir el sol, a ver amanecer, que es sin duda uno de los momentos más bonitos del día. Siempre amanecemos en tres lugares distintos de España y esta mañana otra vez los hemos elegido relacionados con el partido de la selección.
1: Sí, y antes, ayer me preguntaba si cada día me amanecía más tarde, si efectivamente hice los deberes.
0: Sí.
1: Cada día más o menos podemos calcular que amanece un minuto más tarde y el sol se pone ya un minuto antes. O sea, perdemos como unos 2 minutos de luz cada día.
0: Todo lo que nos están quitando. Fíjate si es importante salir a ver amanecer.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos con esos municipios. Como dices, elegidos por el partido tan importante que tiene la selección española esta noche, pueblos fronterizos con Francia. En Canfrán, Huesca, ha salido ya el sol, lo hizo a las 6:36, mínimas de 17, máximas de 28. En Llivia, en Girona, el sol también salió a las 6:27, mínimas de 16, máximas de 31. Y por último, en Lekeitio, Vizcaya, lleva nada, apenas 3 minutos el sol dando allí al territorio, mínimas de 21 y máximas de 28 grados.
0: Lo están viendo salir en el momento en que lo decimos nosotros, que es una casualidad cósmica. Eso ya es. Bueno, si están viendo salir justo el sol ahora y nos lo quieren decir, o si lo ven más tarde, no importa, cuando quieran, saben que nos pueden mandar su amanecer al teléfono de los oyentes, que es el 638-313466. Manden uno para mañana, por favor, que es la última oportunidad que tengo de amanecer con los oyentes de la SER. Al 638-313466. Y vamos con el mapa de sonidos, que empieza hoy por Dublín, donde la protagonista de una obra de teatro le echó la bronca a una espectadora por estar grabando.
1: Sí, es la versión teatral de una rubia muy legal que al terminar el primer acto, la protagonista se dirigió a los asistentes y después ella misma en el camerino, entre actos, lo contó en su Instagram.
2: Unfortunately tonight at the Bord Gáis we've got a beautiful audience, but there's just one woman in the front row.
1: Decía que tenemos un público maravilloso, pero hay una mujer en la primera fila que ha estado grabando todo el primer acto y nos ha distraído a todos. Esta actriz pidió a los miembros del teatro que expulsaran a la mujer para el resto de la obra y añadió, dice, bueno, hay que disfrutar de estas 2 horas y media de teatro, no hace falta grabarlo todo, dijo en ese vídeo de Instagram, a lo que yo añado, grabarlo todo para subirlo a las redes sociales. Es esa necesidad de decir, estoy aquí, ¿no?, y de publicarlo.
0: ¿Y echaron de verdad a la mujer?
1: Pues según las informaciones no lo dicen, porque en el artículo de la BBC preguntaron al teatro y no quisieron hablar más del asunto. De hecho, la noticia la hemos conocido solo por este vídeo que subió la actriz.
0: Tom Cruise se ha hecho viral por envejecer para su próxima película. Claro, como evita envejecer en la realidad.
1: Eso es. Ayer se estrenó el tráiler de esta nueva película que se titula Digger.
3: Lo siento, señor.
4: Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso.
1: Protagonizada por Tom Cruise y donde interpreta a un magnate energético de avanzada edad. Lo vemos con prótesis en la cara, pelo canoso, la piel caída, también con barriga. Es una sátira. Cruise, que tiene 64 años y, como decía Sergio, pues se ha esmerado por aparentar menos edad, también con la ayuda de la cirugía.
0: O sea, se ha hecho cirugía para ir para atrás antes en su vida y ahora para ir para adelante.
1: Efectivamente. Y bueno, y luego también hay que decir que está en una excepcional forma física, porque en la saga de Misión Imposible él mismo es el que realiza las escenas más arriesgadas y de acción, como decimos, con 64 años. Bueno, la película la dirige el mexicano González Iñárritu, que tiene 2 Oscars como mejor director por Berman y por El Renacido. La película se estrena en octubre.
0: Esta fotografía que me habéis mandado, porque de vez en cuando saben que me mandan fotos para ilustrar lo que hablamos en el mapa, y que la verdad me tiene loco, es Haaland, el futbolista de Noruega, eliminado ya por Inglaterra, volviendo a casa, lleva en la mano un mapache disecado, pero es que el mapache además lleva una botella. Es un mapache con un problema con el alcohol.
1: Una botella de whisky. Es una famosa marca de whisky americano. Ajá. Se lo ha traído el futbolista como souvenir, como recuerdo. Cuesta más de $700 este recuerdo.
0: Mapache.
1: Bueno, es la imagen que hemos visto de Haaland aterrizando ya en Oslo, bajando del avión después de ser eliminado en el Mundial. Luego por la tarde, con el resto del equipo ya sin este mapache, visitó a la familia real noruega en el Palacio Real, así lo contaba la televisión de este país.
3: Så Martin Ødegaard inne hos kongen og hilser på Erling.
1: Se escucha de fondo el griterío de la gente. Bueno, calculan que 90.000 personas estuvieron a las afueras del Palacio Real vitoreando a los futbolistas por el buen papel que han hecho en el Mundial de Fútbol.
0: Pero mira, es que la botella viene vacía, que se la ha bebido el mapache.
1: O sea, pues, no creo, yo creo que toda la plantilla del equipo seguro que han celebrado el buen papel, ¿no? En el viaje de vuelta.
0: Y Aitana y el mago Pop, que se han comprado un teatro, el Teatro Aquitania de Barcelona.
1: El motivo principal de esta noticia era porque Dani Marín quería poner la canción de Superestrella.
0: Ah, vale.
1: Lo ha dicho, pero sí, como han anunciado, la artista catalana y también el mago han comprado este teatro en la ciudad Condal para, dice, bueno, pues que sea un punto de encuentro para las nuevas generaciones de creadores.
0: Gracias, Nacho.
1: Adiós.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dimarts, és 14 de juliol. Els bombers han treballat tota la nit remullant la zona de l'incendi d'Aiguamúrcia, que des d'ahir al vespre està estabilitzat. La idea és poder-lo tenir controlat al llarg d'aquest matí. És la principal notícia del dia, però abans... Abans el temps, calor i molta xafogor, el sol quedarà enterbolit per la pols en suspensió, temperatures entre 27 i 33 a la costa i entre 32 i 37 graus a l'interior. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha un carril tallat per una avaria a l'A26 a Girona i el transport públic, de moment, normalitat. Els bombers esperen poder donar per controlat aquest matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees. 17 vehicles i 80 bombers han estat remullant durant tota la nit un foc estabilitzat des de 7:45 del vespre. Eva Hidalgo, bon dia.
7: Bon dia. Els 220 evacuats han pogut dormir a casa i els 2.500 confinats ja han pogut sortir. Igualment, es demana prudència i evitar acostar-se a la zona. El cap d'intervenció de bombers és Ricard Expósito.
8: Després de tota la tasca de vigilància i control dels diferents punts calents, ja hem donat l'incendi per estabilitzat. El perímetre no ha crescut. S'ha mantingut dintre d'aquests 8 quilòmetres aproximadament que tenim com a longitud.
7: És el tercer foc a Aiguamúrcia en pocs dies i Mossos i agents rurals han trobat indicis que ha estat provocat. Una de les hipòtesis és que tots els hagi iniciat la mateixa persona.
6: I Junts a Girona preveu anunciar aquest matí que abandona el govern independentista de la ciutat. Mentrestant, l'alcalde, Lluc Salellas, defensa que mantenir el tripartit és la millor fórmula per acabar el mandat. Susana Ruiz, bon dia.
9: Bon dia. Si no hi ha canvis d'última hora, avui a les 11, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, anunciarà que els 6 regidors de Junts deixen l'equip de govern després que aquest cap de setmana publiqués un article explicant que se'ls ha acabat la paciència.
6: No és l'únic moviment que sacseja Junts, perquè a Cambrils, el regidor juntaire Enric Daza ha fitxat per Aliança Catalana per les municipals del 2027.
9: Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis de l'any passat quan l'aleshores alcalde Alfred Clua del PSC el va expulsar del govern municipal per manca de respecte. El partit de Sílvia Oriols s'endú també la resta de regidors de la formació de Puigdemont a Cambrils.
6: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que amb els pressupostos que acaba d'aprovar, amb el suport d'Esquerra i Comuns, es dona recorregut a la legislatura i que pot aguantar fins al 2028. Ho diu ara que el govern arriba a mig mandat. El 8 d'agost farà 2 anys i descarta, de moment, fer canvis en el si de l'executiu. Laura Pons.
10: Sí, diu el president Salvador Illa que amb els pressupostos, amb els comptes del 2026, es dona recorregut a la legislatura que pot aguantar, diu, el que queda de mandat.
11: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y si conviene también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos.
10: I sobre la possibilitat d'una crisi de govern, de canviar els membres del seu executiu, aprofitant que ha aprovat els comptes i que la legislatura arriba al seu equador, ha dit que no preveu fer canvis en el si de l'executiu.
11: Yo estoy muy contento del gobierno que tengo y no vislumbro cambios en este sentido.
10: Són paraules de Salvador Illa en un esmorzar informatiu aquest dilluns a Madrid.
6: I la CUP qualifica de molt greu l'espionatge a Carles Riera i David Fernández per part del CNI. Considera que és una demostració de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme i demana responsabilitats. No és l'únic que ho fa, també s'hi apunta Junts.
12: És igualment intolerable que després dels fets les víctimes continuïn havent de lluitar perquè es desclassifiqui la informació i perquè s'assumeixin responsabilitats polítiques i penals.
13: Aquest és un fet que és impropi d'una democràcia que s'espiï a representants públics.
6: Són la portaveu CUP Aire Sumoreno i el diputat de Junts, Josep Rius.
9: Tot plegat després que ahir la intel·ligència espanyola admetés que va infectar els seus telèfons amb el programa Pegasus durant gairebé 2 anys i 6 mesos. Així consta en la documentació desclassificada pel Consell de Ministres, en què també es detalla que aquest espionatge va ser autoritzat pel Tribunal Suprem.
6: Més detalls, Carles Couso.
14: Amb l'argument que els CUPaires feien activitats contràries a la seguretat nacional. El mòbil de Riera, exportador dels anticapitalistes al Parlament, va ser infectat amb Pegasus durant el febrer del 19, quan començava el judici contra el procés. En el cas de David Fernández, el Suprem en va avalar l'espionatge del desembre del 19 al juny del 2020. El CNI ha negat, però, que també infectés el mòbil d'un altre copaire, Albert Botran. La revelació, inèdita fins ara, surt de la querella dels 3 exdiputats per espionatge en Pegasus, que investiga el jutjat número 32 de Barcelona. El magistrat havia demanat fa setmanes al Consell de Ministres que desclassifiqués tota la informació del CNI relativa a Riera, Fernández i Botran.
6: I el preu dels nous contractes de lloguer a Barcelona, que s'han firmat entre gener i març d'aquest any, ha pujat un 4,6% respecte a l'any passat. Ara se situen de mitjana al voltant dels 1.137 euros. Malgrat aquest augment intranual, el preu mitjà és uns 56 euros més barats que fa 2 anys, just abans de l'entrada en vigor del topall de preus. Pol Valero.
15: El primer trimestre del 2024, el preu dels nous contractes firmats a Barcelona va tocar sostre amb 1.194 euros de mitjana. A partir de l'aplicació de la limitació a les zones tensionades, el preu s'ha anat reduint, amb algunes fluctuacions entre trimestres, però sempre per sota d'aquest pic. A la resta de zones tensionades de Catalunya, 271 municipis on s'aplica el topall, l'evolució ha estat similar. Els preus han pujat un 3,7% en un any, però encara són de mitjana 11 euros més barats que abans de la regulació. En canvi, els llocs on no s'aplica, els preus han pujat un 7,3% respecte a fa un any i un 9,5% respecte a fa 2.
6: I els municipis, de fet, amb lloguers més cars el primer trimestre d'aquest any han estat Alella, que frega els 1.800 euros, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, per sobre dels 1.700, i Begues i Matadepera, per sobre dels 1.500. Però hi ha més coses, i és que l'exposició a la calor durant l'embràs i la primera infància podria influir en el desenvolupament cerebral infantil, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Aquestes alteracions estan relacionades amb més agressivitat en l'adolescència. Aquest estudi s'ha fet amb més de 3.200 nens dels Països Baixos, als quals se'ls ha seguit durant 15 anys.
9: El treball vincula l'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos després del naixement amb un creixement lent del tàlem, l'àrea del cervell que processa i transmet la informació sensorial i motora. L'equip investigador va observar que aquest retard s'associa a algunes alteracions conductuals durant l'adolescència. Ho ha explicat Mònica Guixens, investigadora d'Alice Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa.
16: El que sí que s'ha vist és que una reducció del creixement d'aquesta estructura del tàlem podria estar associat amb problemes de conducta i d'agressivitat.
9: En canvi, els investigadors no van trobar cap associació amb el rendiment cognitiu.
6: Són les 6:57.
17: Tot va començar com un experiment.
18: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
17: Però ara s'acosta el moment de la veritat. Dimarts a les 9, França-Espanya. Les emocions comencen a estar a flor de pell. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues tenen més ganes que mai de passar a semifinals. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén a la sala Cotton de Casino Barcelona.
19: És gratis, eh?
17: Emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
20: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
6: Últim entrenament de la selecció espanyola abans de les semifinals del Mundial d'aquesta nit contra França.
9: En una roda de premsa, el blaugrana Lamine Yamal assegurava que la d'avui serà una nit especial.
21: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido, pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces, estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
9: Tot això ho deia ahir, dia del seu aniversari, ha fet 19 anys.
6: I mentrestant, els seus companys d'equip, que són a Barcelona, faran avui el primer entrenament de la pretemporada després que hi passessin les proves mèdiques.
9: Estan convocats 10 jugadors del primer equip, la resta encara està de vacances o al Mundial. Araujo ha passat revisió per la seva lesió al bassó, però no s'incorporarà fins al dia 20. Primer entrenament a 2:15 del matí, sota les ordres de Hansi Flick, que estrena tercera temporada al capdavant del Barça.
6: I el futbol femení, Mapi León, és nova jugadora del London City.
9: Sí, l'ara ja exjugadora blaugrana firma fins al 2029 i s'assuma al projecte de Michelle Kang, del qual en formen part exblaugranes com Maria Pérez, Lucía Corrales, Hanna Fernández o més recentment Alexia Putellas.

0: La superestrella Aitana y el Mago Pop que compran al Teatre Aquitania de Barcelona.
1: Hola a todos, somos Aitana
2: y el Mago Pop.
1: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
3: El Teatre de l'Avinguda Sarrià té poc més de 300 butaques i ha passat per diferents usos les últimes dècades, però sobretot va ser conegut per ser l'antiga seu de la Filmoteca. Tant Aitana com el Mago Pop asseguren que han pres aquesta decisió perquè volen fer una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat. I impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectadors i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona.
0: Doncs nosaltres sí que som dues superestrelles, vamos. Susana. Així arribem a les 7.
4: He cruzado ahora en el pasillo con Susana Alguea, compañera de cadenaser.com. Me ha dicho, Pedro, buenos días, vamos a por ello. Y he pensado, pues esa es la actitud, vamos a por ello. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: Si vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fain ha arribat a Lleida. Fain Ascensors. Fain.cat. Compromesos amb tu.
3: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. I ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
5: Les altes temperatures poden ser un perill per a la salut. Beu aigua sovint, evita menjars calents, calòrics i la ingesta d'alcohol. Sempre que puguis, roman en espais climatitzats, fes ús dels refugis climàtics i aplica't protecció solar. Gaudeix de l'estiu amb seguretat i protegeix-te de la calor. Més informació i consells a paeria.cat o a les xarxes socials de l'Ajuntament de Lleida.
6: A HLA Clínica Perpetuo Socorro treballem dia a dia per oferir el millor servei. Disposem de noves instal·lacions amb la tecnologia més avançada per poder realitzar cirurgia d'alta complexitat. Compromesos per oferir-vos un tractament personalitzat i de qualitat amb la millor tecnologia diagnòstica. Deixi la seva salut en les nostres mans. HLA Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
7: Del 26 de juny al 4 de setembre torna Zona Pons, el festival de música per viure el patrimoni local. Magalí Sare, Laura Andrés i Roser Los Cos, Carlos Cuevas i Alosa, amb cambra i el petit de Caldir. 5 concerts únics en espais patrimonials que et sorprendran. Zona Pons, el festival de referència del Mig Segre. Entrades a la venda a Entràpolis.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fine ha arribat a Lleida. Fine Ascensors. Fine.cat. Compromesos amb tu.
1: Escolta, només a Mobles Hipopòtamo, sofatges long amb raspaller reclinable i seient lliscant, de 2,5 metres, amb teixit antitaques i desenfundable, abans 965 euros, ara 645. Unitats limitades i amb lliurament immediat. Mobles Hipopòtamo, Alcarràs i a hipopòtamo.com.
2: Liquidació per jubilació a González Joyers. No et perdis aquesta gran oportunitat. Grans descomptes en rellotges i joies. Compra els teus regals al millor preu. Aprofita ara la liquidació per jubilació de González Joyers. Vine ràpid que s'acaba. Estem al carrer Correu Vell número 4 a l'eix comercial de Lleida entre Sant Antoni i Blondel i a gonzalezjoyers.com. Obert de dilluns a divendres.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
5: Grup Nayox.
6: Vine a Ilerdent, la clínica dental de Lleida que creix amb la gent de Lleida.
7: El més ampli quadre mèdic d'especialistes.
6: Tecnologia i softwares digitals de diagnòstic i tractaments avançats.
7: Demana la teva primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
6: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
8: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
9: Sol, aigua i diversió. Sabies que a l'estiu augmenten les infeccions d'oïda per l'aigua? Evita-ho amb els taps de bany a mida per a grans i petits de Natural Audio. Són adaptats, còmodes i segurs perquè gaudeixis d'un estiu com cal. Demana cita als nostres centres Natural Audio de Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida, el nostre centre de Prat de la Riba.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes. Adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
13: En la cadena SER. Hoy por hoy. Pedro Blanco.
14: Estaba pensando que tenemos que cambiar los indicativos, ¿no? Hoy por hoy, Pedro Blanco, el tigre, con el oyente este. Qué graciosos son. Bueno, en verano los límites se desdibujan, es la filosofía a la que nos agarramos para estirar la noche hasta el día, a la fresca. A la fresca cuando se puede, que estos días están siendo un poco de fresca. Para meter sandía en el gazpacho, qué rico. Para juntar el cielo con el mar, al entrecerrar así los ojos, tumbados en la playa, ¡oh, qué placer! O para ir en bermudas a la oficina. Esto algunos no lo practicamos. Los martes damos rienda suelta a lo imposible para viajar sin movernos, con la ayuda de Bruno Galindo, que está aquí, sigues aquí, Bruno.
15: Aquí sigo.
14: Vale, es escritor, periodista cultural, crítico musical, además de creador de Lo Imposible, esta revista multidisciplinar online, búsquenla, Lo Imposible. Nos interesa también su calidad de viajero, ¿eh? De viajero sin ser bulto, era así, ¿no? Como dijimos.
15: Era así. Y esto lo decía porque viajar sin estorbar, sin subir los precios allá donde vas, sin contaminar, se ha vuelto algo sumamente complicado. Lo bueno es que en esta sección se viaja sin molestar a

0: Hoy por hoy.
1: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
2: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida i ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
3: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7

0: Grup Nayox.
1: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fain ha arribat a Lleida. Fain Ascensors. Fain.cat. Compromesos amb tu.
2: Això que sents és una ciclista que circula pel centre de la ciutat en hora punta. Ara l'avança un Volvo XC40. Te n'has adonat? Ella tampoc.
3: Volvo XC40 amb detecció de ciclistes. El cotxe pels qui prefereixen anar amb bici. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
4: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
5: Liquidació per jubilació a González Joyers. No et perdis aquesta gran oportunitat. Grans descomptes en rellotges i joies. Compra els teus regals al millor preu. Aprofita ara la liquidació per jubilació de González Joyers. Vine ràpid que s'acaba. Estem al carrer Correu Vell número 4 a l'eix comercial de Lleida entre Sant Antoni i Blondel i a gonzalezjoyers.com. Obert de dilluns a divendres.
6: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
7: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
8: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Cupra a Lleida. Ara també a Tàrrega i Golmés. Dalmau Motor.
0: Grup Nayox.
9: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
10: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Sequi.
9: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
10: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
11: Aprofita el Mundial. Juga i guanya amb Autostart. Aconsegueix el teu cotxe nou al millor preu i no el paguis fins després de l'estiu. Entra a l'Instagram d'Autostart Multimarca i juga a la nostra porra mundialista. Cada gol que encertis són 100 euros de descompte en la compra del teu proper cotxe. Un gol, 100 euros. Dos gols, 200. Fins a la gran final. No miris el Mundial des de la grada. Entra ara a l'Instagram d'Autostart i participa. Autostart, Avinguda Barcelona 81, Lleida.

0: Per primera vegada, les quatre millors seleccions del món, segons el rànquing FIFA, es desafien a semifinals d'un Mundial. Totes quatre són campiones del món. La primera semifinal, la d'avui entre Espanya i França, és tot un partidàs entre la campiona d'Europa, que busca la segona semifinal de la seva història, contra una França que vol estar per tercera vegada consecutiva en una final del Mundial. Marxem cap a Dallas. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com arriba a Espanya aquest partit decisiu, Santi? Hi ha dubtes a l'11, saber si Pedri o no serà titular. Quines són les teves sensacions? Això, quan falten poc menys de 9 hores perquè arrenqui aquesta semifinal.
1: Dia gran, dia de semifinals del Mundial. Espanya només n'ha jugat dues fins a dia d'avui. La jugarà a l'AT&T de Dallas, un estadi espectacular. I Javier Raez, què tal? Muy buenas.
2: Què tal, Santi, Helena? Muy buenas.
1: ¿Qué crees que prepara Luis de la Fuente?
2: Uf, me encantaría saberlo. Yo creo que Luis de la Fuente, cuando tiene el rival, ya sabe lo que va a hacer. Yo creo que quiere tener balón, eso me consta, por parte del cuerpo técnico. O sea, que Francia no corra a la contra, que no nos busque las espaldas. O sea, que te lo va a hacer porque son muy buenos, Olís, Dembélé, Mbappé. Pero va a intentar eso, que no te coja la espalda. Yo creo que Pedri va a jugar, porque Pedri es un futbolista que es el faro, ¿no? Pero vamos a ver, porque Miquel Mino tiene mucho gol, le espero más en la segunda parte, y bueno, un campeón de Europa como es Fabián Ruiz, pues jugó el último partido, pero yo creo que va a jugar Pedri.
1: Por lo tanto, el once que dibujamos es Unai Simón en portería.
2: Unai con Pedro Porro, Cucurella, pareja de centrales, yo creo que está clarísimo, Cubarsí y Laporte, la mejor pareja de centrales del campeonato. Rodri, intocable, yo creo que va a estar Pedri con él. Creo que va a estar Olmo porque está siendo el mejor de España. Baena se lo ha ganado. Por la derecha Lamín, que la quiere romper, como dijo ayer en la rueda de prensa. Y el delantero es Oyarzabal. Yo creo que ese dibujo no lo va a tocar.
1: ¿Cómo viste a Lamín?
2: Bueno, me encanta. Me encanta porque es natural. Es natural. Da las gracias cuando le felicitan y lo ha hecho ya al periodista número 15. Le sigue dando las gracias. Es un detalle, es un chico normal, que su hermano le saca en la tele y se ríe con él. Y las cadenas se las ha comprado él en su cumpleaños, tiene su derecho, ¿no? Me parece un chico que juega como, habla como juega y juega muy bien. Yo creo que no tiene maldad. Me gusta, mira los ojos. Me parece bien, me cae muy bien este chico.
1: Un Lamine Yamal que amb una cadena plena de diamants va comparèixer a la sala de premsa i va dir que sí, que accepta el repte de cara al partit d'avui.
3: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial.
1: A part, Lamine Yamal el vam veure sense cap ficar-se amb el fet de no fer gols durant la Copa del Món.
3: Todos los torneos son diferentes. No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve 5 goles. No sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando. Yo he sido pequeño, he visto mundiales en los que España ha sido eliminado y no ha pasado de momento, entonces me centro en eso, en seguir pudiendo jugar partidos, y cuanto más partidos juegue, pues más goles puedo marcar. Entonces eso es lo único importante, y ojalá que mañana marque otro gol.
1: Un Lamine Yamal que ahir va comparèixer en aquesta roda de premsa i que va durar aproximadament uns 20 minuts la compareixença, i va ser un recital a la prèvia d'un partidàs com és aquest Espanya-França. Javi, vamos a hablar ahora con Bruno y con Flaky, vaya dos.
2: Bueno, vaya dos, Bruno y Flaky, me encantan los dos, así que espero sus noticias. Vamos a ver, hay que apoyar a España y hay que meternos en la gran final.
1: Helena, ara et demano pas amb el Bruno i el Flaky.
0: Vinga, Santi, ara tornem amb vosaltres. Asier Chávez, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Què és el que han dit els dos tècnics, tant De La Fuente com De Shams, en aquesta prèvia del partit?
4: Doncs mira, primer De Shams ha deixat clar que la favorita és Espanya, i De La Fuente no ha dubtat en contestar-li perquè el seleccionador espanyol insisteix en que no serveix de res posar etiqueta de favorits.
5: Espanya ha confirmat de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
6: Yo la verdad es que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. ¿Es decisivo? ¿No es decisivo? No, lo que sí es verdad que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones, de igual manera que la otra semifinal exactamente igual. Pero el ser favorito, ¿no? Yo no sé, cuando dicen si quieren eso de la presión, es que no, creedme, de verdad, lo digo desde el corazón, no lo entiendo. No vale para nada lo de favorito o no favorito, no meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
4: També ha parlat sobre Lamine Yamal, que hi va fer 19 anys, i va insistir-li en el tema de l'ansietat dins del camp.
7: le queda poco de fútbol ya, ya tiene 19 años, fíjate ya. Madre mía, pues nada, simplemente que sea, esté tranquilo, que disfrute y sobre todo fuera ansiedad, fuera ansiedad. Que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer y reitero otra vez más, el gran día de la MID está por llegar en el Mundial. Espero que sea mañana y si no la final, si podemos pasar.
4: Sobre Pedri, Fabián ha deixat clar que segueix tenint la idea al cap, que segueix al cap tenint la idea que juguin els dos si cal, i quan li han preguntat sobre si Merino, després de fer els gols decisius contra Portugal i Bèlgica, seguiria sent suplent, la seva resposta ha estat que s'equivoca poc quan pren aquestes decisions perquè són tots molt bons.
0: Encertat, és veritat. Luis de la Fuente, Adrià Soldevila, Nil Solà, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
9: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Diu Luis de la Fuente, ens ho va dir el Larguero i ahir ho va tornar a repetir en roda de premsa, que el partit de la mina en aquest Mundial està per arribar. L'espereu avui?
9: Home, és que si avui no el fa, jo crec que Espanya no té cap possibilitat de poder estar a la final, per tant, si avui no el fa, ja no el podrà fer. Crec que la motivació que tindrà la mina és total. No crec que la pressió l'afecti, perquè ja ens ha demostrat que la pressió no l'afecta, però té davant una selecció molt i molt potent i Espanya depèn molt de la Min, però també han de ser conscients de que l'han de rodejar bé i l'han d'ajudar perquè tindrà molts de 3-1, 4-1, 2-1 tota l'estona i no cal que ell faci el gol o l'assistència perquè brilli i doni la victòria a Espanya, perquè a vegades atraient només tant rivals ja és suficient.
8: La Min és un jugador que es motiva en aquestes grans ocasions. I només fa falta veure quan tenia encara 17 anys el partit que va fer contra la mateixa França, que va ser un extraordinari, un partit que va fer la millor mal, que va meravellar el món.
0: Semifinals
8: de l'Eurocopa. Amb
9: dedicatòria, rabiot i tot, que havia parlat unes setmanes abans de la Min. Mm.
8: Sí, sí. Doncs en aquell partit la Min va brillar i només li falta brillar en aquest partit del Mundial. És veritat que no ha estat tan decisiu com potser s'esperava tothom de moment en aquest Mundial, però com diu Luis de la Fuente, ell creu que el partit de la mina ha d'arribar i avui pot ser un bon dia.
0: És veritat que només porta un gol, Jordi, però avui el Juan Irigoyen al País destaca que Lamine és el jugador que més regats ha intentat al Mundial, 46, amb un èxit del 46%, més que ningú. Vinícius té un èxit del 38% i Mbappé del 33%. Lamine Yamal del 46%. És a dir, que és cert que no està encertat de cara, tan encertat com ens té acostumats a cara a porteria, però els números de Lamine no són dolents i està tenint molta incidència als partits.
10: I està al 60% o al 70%. Que això també ens en oblidem. Lamine no està al 100%. Lamine ve d'una lesió molt fumuda i s'ha fet un procés molt acurat per recuperar-lo, entre totes dues bandes. Barça, selecció, selecció, Barça. Perfecte. Però no està al 100%. Per tant, escolta'm, com tu deies, aquestes dades de l'Irigoyen, però si recordem, per exemple, el partit contra Bèlgica, hi va tenir moltíssima participació. O no va enfrontar a Courtois diverses vegades, o no es va concentrar un 40% dels atacs d'Espanya per la banda de Lamine. No ha sigut declarat MVP dos dels partits que ha jugat la selecció espanyola. Escolti'm, el seu gran partit, com diu el senyor, el gran dia de Lamine, està per llegar. D'acord. El gran dia aquell que marca les diferències i que es posa l'equip a l'espatlla, que potser és avui, com diu el Nil, però fins avui el rendiment no és molt més que correcte. Ha sigut un rendiment on, diguem-ne, ha tingut transcendència sobre el joc d'Espanya.
9: Hi ha un problema d'expectatives aquí, Jordi. Perquè la gent, sembla, l'altre dia llegies a diversos llocs, escoltaves, no, és que Lamine no ha estat bé. Lamine li van donar l'MVP una altra vegada, per segona vegada. Els jugadors, els seus companys, constantment el busquen per donar-li la pilota. Per tant, si no estés bé o els seus companys no el veiessin bé, no el buscarien constantment com a recurs.
0: Deia el Javier Raez que ell sí que espera Pedri a l'11 titular. El Meán ens explicava la cera a les darreres hores que va perdre Pedri dues pilotes clau al partit contra Portugal i que això va ser el que li va costar la titularitat al partit contra Bèlgica, però que ara el cos tècnic creien que de cara al partit d'aquesta nit el partit es guanyarà per dins i que segurament Pedri tornaria a aquest 11, l'espereu?
10: Sí, perquè el Bruno ho ha explicat molt bé tots aquests dies. L'única manera d'escurçar distàncies en França és instal·lar-se a camp contrari i tenir la pilota. I per tenir la pilota i instal·lar-te a camp contrari et falta Pedri. Encara que estigui al 70%. Encara que estigui al 70%. Que Pedri està saturat? Sí. Que Pedri està extenuat? Sí. Que Pedri acusa el sacrifici de tota la temporada? Sí. En un 60%, Pedri et pot servir perfectament per fer això. Tenir la pilota per contrarrestar i retallar la distància que hi ha ara mateix en França, que jo crec que ara mateix és d'un esglaó com a mínim.
0: Sortirem de dubtes en poques hores si Pedri o no torna a ser titular a l'equip de la Fuente per enfrontar-se a França. Ara el que hem de fer és tornar cap a Dallas, perquè ahir el Santi ens prometia al que t'hi jugues que avui hi hauria reunió al complet del nostre equip que està cobrint el Mundial. Reunió física, perquè bueno, els tenim aquests dies connectats a les zones, però ara hi hauria reunió física per primer cop. Santi, en aquest Mundial esteu junts tots tres.
1: Helena, ja som a la Casa d'Espanya i m'he retrobat amb els representants del que t'hi jugues, amb el Bruno i amb el Flaqui, així que Flaqui, fes els honors.
11: Helena, Diego, què tal, com estàs? Molt Bruno bé. Alemany.
12: Bon dia, què tal a tots?
11: El que t'hi jugues a la Casa d'Espanya.
1: Sí, sí, aquí estem, jugant un partidet.
11: Sí, hem de dir, Helena, que jo aguanto el micròfon, és la meva tasca en aquesta tertúlia, mentre Santi Ovalle i Bruno Alemany...
13: El que faré és ficar-te una cadira.
11: Han decidit... No, no cal. Han decidit jugar a la... Hi ha una videoconsola, no direm la marca, i han decidit jugar una Espanya-França per veure què passa aquesta nit en el partit que jugarà aquí a Dallas, aquesta semifinal del Mundial que enfronta a la selecció de Lamine Yamal davant la selecció de Jules Koundé. Lamine Yamal entre molts altres, eh? Qui s'ha agafat Espanya?
1: Jo.
11: Qui s'ha agafat França?
12: M'ha dit el Lovallo que l'havia agafat. Jo no sé com es corre, eh?
11: Mira Lamine, com l'has vist Lamine? Va, parla ahir.
1: Avui Lamine l'he vist més mesurat de l'habitual. És a dir, m'ha sorprès molt quan li han dit allò de...
11: Gol de França.
1: Ostres, no fotis, Bruno. Quan li han... que no fa gols, que porta un gol, només he dit, escolta, a mi, si guanyo el Mundial, ningú em dirà que faig gols, que és una cosa estranya en Lamine Yamal, perquè sabem que el molesta quan el treuen del camp i no fa gols, etc. L'he vist sorprenent tranquil, motivat, celebrant el seu aniversari allà amb tothom, especialment educat, amb tothom, molt bé, l'he vist molt bé, la veritat.
11: Tot i així, Bruno, li acabes de marcar un gol a un Dembélé, a Ousmane Dembélé.
12: És que, clar, la pilota a l'espai, Dembélé no podia fallar, ja és pilotador, clar.
11: A Lamine, és veritat això que diu el Santi, però sí que el camp se'l nota com que té ganes de deixar empremta ja en el Mundial, no?
12: Sí, jo crec que físicament encara no està al seu màxim, no està al 100%, i trobo que quan ho estigui marcarà diferències. No sé si arribarà en aquest Mundial, tinc el petit dubte. És veritat que la màgia la té ell, és a dir, li hem vist fer 3-4 jugades en aquest Mundial que són de megacrac, de jugador d'un altre planeta, per dir-ho clarament, però no ho ha sostingut, li ha faltat una mica de continuïtat i crec que aquí està el punt de diferència.
11: Santi, estàs seguint Espanya, ja has estat també la prèvia de la selecció francesa, que intueixes que passarà avui?
1: Doncs que jugarà... Mbappé segur, perquè dic que està, tot i no complet l'entrenament, està al 100%, i d'altra banda, que Tchouaméni no està al 100%, per tant és possible que el jugador del Madrid no el veguem i jugui Koné, tot i que l'equip sí que diu que jugarà Tchouaméni. A partir d'aquí, jo els veig, he vist a Koundé també parlant sobre Lamine i sobre Espanya, els veig com que ells van de favorits i assumeixen el paper de favorit. Deixams no, però els jugadors, la premsa, a l'ambient, el que surt és que França és favorita.
12: Però, Flaqui, tu marxes de seguida, estàs a punt de marxar, de fet, cap a Miami per fer...
11: Cap a Atlanta.
12: Atlanta, perdó. Per fer el partit d'Argentina, tu ens has de dir també com veus el partit, que tu ets molt contundent amb aquest partit, com el veus.
11: Però quin partit? El d'Espanya-França? No, jo crec que em fa l'efecte que estarà molt igualat, es decidirà per atalls, no sé per on vas, que dius que soc molt contundent.
12: Avui has dit al dinar que passava a Espanya.
11: Ah, jo crec que passarà a Espanya, sí, em fa l'efecte, perquè li té presa la mida a França i perquè em fa l'efecte que assistirem al primer gran dia de la mina en un Mundial. Em fa l'efecte, i amb això doncs tindràs molt guanyat. És evident que és un partit que es decidirà, jo crec, per detalls, que França té molts arguments ofensius, però a mi em fa l'efecte que Espanya arriba molt convençuda de la idea de com ho vol fer i de amb qui ho vol fer. Per tant, tu com ho veus, Bruno?
12: Jo el veig com tu, molt igualat, molt igualat. Crec que França és lleugerament favorit perquè té quatre bèsties al davant que Espanya ara mateix no pot tenir, i que Espanya necessita moltes coses. Necessita tenir molta pilota, no cometre errades en pilota, no tenir pèrdues importants i al mateix temps no deixar córrer França. Tot això junt és molt complicat de fer. Competirà segur, competirà bé Espanya, però crec que és lleugerament favorita a França.
11: Tot i així hem de dir que si Espanya vol guanyar a França, de jugar una mica millor del que ho està fent Santi Ovalle, eh?
1: No, mira, ara l'oportunitat que acaba de tenir Lamine Yamal. Estem tancant a França la seva àrea, i això és el que ha de fer Espanya. Sí, sí, sí, mira. Mira,
12: no, de posició.
1: Era el tiqui-taca avorrit aquest de...
11: Le tiqui-taqué!
1: Tremenda. Però...
0: Futbol xampany, exacte. Robert,
11: està entrant aquí Dué que porta la pilota, està a la mitja lluna, toca per Dembélé remata el segon de Dembélé.
12: Golasso!
11: Tot això a la videoconsola en què França està passant molt bé. França no, Dembélé, de Bruno Alemany, està passant molt per sobre de l'Espanya de Santi Valle.
12: Val a dir que crec que si agafés jo Espanya aniríem també 2-0 a favor meu.
1: És que és l'únic que guanyarà França avui, aquest partit del Bruno. M'estic deixant, saps? M'estic deixant perquè sigui l'únic que guanyi. Alguna cosa han de guanyar, que guanyin aquest partidet, saps?
11: Alguna cosa han de guanyar. Doncs veurem, creus que jugarà Pedri al final o no, Santi?
1: Jo crec que jugarà Pedri, sí. Que va ser una cosa puntual, ho va dir a la roda de premsa en prèvia a l'anterior partit, de que han d'introduir canvis i que no significa que hagi fet res malament Pedri, i crec que afrontar un partit contra França sense Pedri al camp, ja sé que no ha fet el millor mundial possible, però afrontar-lo sense Pedri al camp és una temeritat per mi.
12: Sí, jo crec que serà titular. També crec que a Rodri li va una mica millor jugar amb Fabián, perquè es desgasta més físicament, perquè no s'apropa tant a la pilota, li deixa a Rodri que sigui, com és el Manchester City, el líder del mig del camp, però Pedri, si està bé, és que és indiscutible, i jo crec que estarà bé.
11: Tant de bo pugui jugar Pedri, entre altres coses, perquè ja per culpa de l'entrada aquella de Kroos a l'Eurocopa es va perdre semifinals i final, no les va poder jugar, per tant, tant de bo doncs, pugui ser titular. A veure, hi ha penal, has comès penal, Santi Valle?
1: Pues Pedro Porro, però què dolent és aquest tio, com pot fer això? O sigui, no el de veritat, sinó el meu jugador.
8: Ah, no, però ho ha fet ell, no?
1: Clar, per això no ha vingut, per això no ha vingut.
11: Ell, està jugant amb Hausen de titular, Santi Valle. Però què és aquesta selecció?
1: És que sense Cobercí.
11: Està posant Cobercí, que és el Bruno l'ha posat a l'11 titular, de l'11 ideal del Mundial, eh? Gol d'Mbappé, per cert.
12: A Cobercí, tant i tant, havia d'estar claríssimament. Per mi està sent dels millors centrals del Mundial, amb Lisandro, Laporte, Upamecano, aquests quatre per mi els millors de moment.
11: Doncs veurem què passa, eh? Confiem pels interessos dels Lamine i companyia que hi hagi més emoció que en aquest partit de videoconsola on França ha escombrat, la França de Bruno ha escombrat a l'Espanya de Santi Ovalle. Ja,
1: ho deixarem aquí i amb un 3-0 en 45 minuts ja n'he tingut prou.
11: Va, per acabar, qui jugarà la final del diumenge, Espanya o França?
1: La millor final de tots els temps serà.
11: Serà Espanya-Argentina?
1: La millor final de tots els temps.
11: Bruno, estàs d'acord?
12: La veritat és que no. crec...
11: Bruno creu en un França-Anglaterra, em sembla.
12: M'agradaria que fos un Espanya-Argentina, m'encantaria, però crec que serà un Anglaterra-França.
11: De qui guanyarà entre Anglaterra i Argentina en parlarem demà. Avui el que toca és aquest Espanya-França. El que ha passat a la videoconsola, acaba ja el partit, és que Bruno Alemany ha guanyat per 3-0 en França a Santi Ovalle, que jugava amb Espanya.
1: L'únic que guanyarà, insisteixo.
0: Sí. Santi, no els tornaràs a convidar mai més al Flac i al Bruno a que entrin a les teves connexions, perquè mira el que t'ha passat. Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
14: Què tal? Bon dia, Helena.
0: Tu has estat parlant amb la premsa francesa en aquestes darreres hores. No sé amb quina moral arriben ells, i ara suposo que amb aquest 3-0 del Bruno al Santi, més eufòrics.
14: Segurament que sí, hem volgut copsar com estan els ànims a França, a la premsa francesa, i per això hem parlat amb Florent Torxut, periodista enviat al Mundial per France Football. Ens comenta quines són les sensacions prèvies a les semifinals. Creuen que és la final anticipada.
15: És com una final antes de la hora entre les dues mejores selecciones de Europa, quizás del mundo. Bueno, sabemos que tienen jugadores increíbles, son dos equipos que juegan muy bien a la pelota. Que son agradables de ver. Para mí España tiene sobre todo el dominio de la pelota, es un equipo que sabe manejar la pelota muy bien. Francia es más un equipo con un potencial ofensivo muy impresionante, entonces se van a enfrentar dos estilos muy distintos y creo que va a ser una muy linda semifinal. De lo mejor que se puede ver ahora, hoy en día, en el fútbol, así que seguramente lo vamos a disfrutar.
14: I quin és el grau de preocupació per Lamine Yamal, tenint en compte que va ser el jugador decisiu fa dos anys a l'Eurocopa? Això respon al periodista de France Football.
15: Bueno, obviamente Lamine va a ser muy observado para este partido, porque de las estrellas del Mundial, que son obviamente Mbappé, Messi, Haaland, Kane... Todos han rendido hasta ahora a un nivel extraordinario. Lamine está para mí todavía en un escalón un poquito más abajo porque, bueno, participó un poco de los goles de España, dando asistencia, marcando un gol, pero yo creo que puede dar mucho más. Sabemos de qué es capaz. Y él es un jugador especial, ¿no? De estos genios que son capaces de cambiar un partido y les gusta estos partidos de gala. Y seguramente vamos a ver a Lamine que conocemos en Barcelona. Y va a querer ser importante para España y ayudar a España a clasificar para la final, como pasó en la última Eurocopa en 2024. Y creo que es un chico especial, es un jugador especial que le puede dar alegría a España.
0: Futbolísticament és indubtable que el partit és del màxim nivell, Solde, però també a nivell de màrqueting s'enfronten dues figures referents.
8: Sí, perquè són les grans figures, deixant de banda Messi, d'Adidas i de Nike. I a més tots dos vesteixen els colors de la selecció, vesteixen la seva pròpia marca de roba, cosa que no passa amb els clubs. Això ens ho recorda i ens ho remarca Guillem Graell, amb qui hem parlat, que és l'exdirector de Marca Barça. Em recorda que aquest partit és el partit somiat tant per Adidas com per Nike.
16: El partit d'avui és d'aquests que generen atenció, generen audiència i generen emoció, perquè estàs enfrontant com dos arquetips absolutament diferents i com sempre diem, no?, que ens passa el Barça i el Madrid es necessiten un a l'altre, doncs Lamine i Mbappé es necessiten un a l'altre. I aquesta èpica, no?, de dos grans estrelles enfrontant-se fa que tots els ulls del món estiguin posats aquí. I això per les marques és molt important.
8: Li hem preguntat al Guillem Graell si es pot quantificar les dades econòmiques i digitals d'audiència d'aquest partit i d'aquestes marques, i tindran un gran impacte tant per Lamine Yamal com per Mbappé, i ens diu que quantificar, complicat, però que serà altíssim el retorn.
16: Hi ha una cosa que li diuen el media value, no?, que és quanta gent arriba a veure-ho en el món. A part, són càlculs que fins i tot els professionals com nosaltres no sempre ens acabem de creure, no? Què val que surti a una entrevista, saps?, veient-se la meva marca. Però clarament els dies d'avui, el que tothom sap, el que treballa en el món de l'esponsorship i en el món de fer créixer les marques, és que hi ha un abans i un després. Estem parlant de milions i milions i milions i milions d'impactes i milions i milions i milions de media value, no?
8: Per tant, el retorn serà molt alt, però a hores d'ara no es pot quantificar. Uh-huh. No només per Adidas i per Nike serà un partit important, per Lamine Yamal i per Mbappé, per França i per Espanya, sinó també per la FIFA. Què significa per la FIFA aquesta semifinal? El Guillem Graell no només ens posa aquesta semifinal, sinó també la de demà, la d'Anglaterra-Argentina.
16: Jo crec que ara ho miràvem, no?, els quatre semifinalistes són els quatre top del rànquing, no? Per tant, encara que a vegades nosaltres com a espectadors ens agradaria, no?, la sorpresa, no?, d'un equip africà, no?, d'un noruec que arribi allà, per la FIFA tenir els millors dels millors, tenir a Leo, tenir a Mbappé, tenir a Kane i tenir a Lamine en els dos partits finals, és el que haguessin signat inicialment, perquè és el que genera les tensions i aquesta oposició, diguéssim, de caràcters, no?, de yin-yang, no?, d'un contra l'altre, que les audiències explotin, no? Més enllà de la semifinal, fa que sigui l'estructura desitjada o que més retorn saben que els hi dona.
0: Farà caixa la FIFA a nivell d'audiències, a nivell de televisió, però a cert també amb les entrades, no? Perquè si entres ara mateix a comprar alguna entrada que encara queden...
4: Doncs encara en queda alguna, no gaires, en deuen quedar unes 300 aproximadament, i la més barata són $1,220, que vindrien a ser uns 1.070 euros, i la més cara, $3,710, uns 3.255 euros.
0: Això, entrades oficials a la pàgina de la FIFA, òbviament la revenda pels núvols, i ens preguntàvem aquests dies, serà la segona semifinal que jugarà Espanya? La primera va ser la del 2010, que la selecció va acabar campiona del món. Ens deia Lamine l'altre dia al Larguero que ell és que l'últim mundial el va veure des de classe.
17: Tengo que darlo todo sí o sí. Hace lo que he dicho, el anterior mundial he visto una foto de que el anterior mundial estaba en clase yo con el iPad viendo partido España-Costa Rica, entonces, ¿cómo no voy a darlo todo? Quiero
0: això
17: ganarlo.
0: Això va ser a l'anterior Mundial, Laia, però el 2010, Laia Pujals, bon dia.
18: Bon dia.
0: El 2010, què és el que estaven fent els jugadors que avui intentaran buscar la segona final de la història?
18: Doncs Lamine Yamal, que ara l'escoltàvem, tenia 3 anys i encara no jugava a futbol, és a dir, li faltava un any per començar a jugar a futbol a la Torreta, que és el seu primer equip, igual que en Pau Cubarsí, que també tenia 3 anys. Llavors tenim un bloc de Gavi, Marc Pubill, Jeremy Pino, Pedri, que tenien entre 5, 6, 7 anys. Gavi, de fet, els faria a l'agost, és a dir, que encara no teníem, anava una mica endarrerit, i anava a començar primer de primària. O sigui que, déu-n'hi-do. També després tenim un altre bloc, que són 8, 9, 10 anys, que aquí destaca Eric García, per exemple, que ja estava a la Masia, també ja estava Dani Olmo, i Grimaldo, tot i que després van marxar. De fet, Eric García feia 2 anys que estava a la Masia, i Dani Olmo, que era una mica més gran, en tenia 12, feia 3 anys que estava a la Masia. Aquests són els únics que van començar, o sigui, en aquell moment ja estaven al club on estan ara. Per exemple, Ferran Torres ja estava des dels 6 anys a l'escola del València, tenia 10 anys en aquell moment. Marc Cucurella tenia 11 anys i ja estava a l'Espanyol, després va anar al Barça, després va marxar i ara està, doncs, fitxarà pel Madrid, venia a jugar del Madrid. Daniel Moco, hem dit, 12 anys, Unai Simón, 13, Oyarzabal també 13, un any després fitxaria per la Real Societat. En David Rai en aquell moment estava al Cornellà, tenia 14 anys. Miquel Merino, que podríem dir que és el gran heroi d'aquesta selecció, en tenia 14 i en aquell moment, just aquell estiu, passa a jugar a l'Osasuna, al futbol base de l'Osasuna. Després tindríem a Rodri, que també tenia 14, que en aquell moment estava a l'Atlètic de Madrid. Marcos Llorente en tenia 15. Aymeric Laporte en tenia 16 i aquell mateix estiu fitxa per l'Atlètic Club. I l'últim, el més gran, seria Borja Iglesias, que en tenia 17 i que va estar al València fins aquella temporada, però la temporada 10-11, és a dir, aquell estiu, va fitxar pel Club Deportivo Roda, que és un club del Villarreal.
0: Tu, Jordi, a quin curs estaves el 2010?
10: L'any 2010 va ser un any bastant mogut, Helena. L'any 2010 va ser un any bastant mogut.
8: Què dius d'un estatut i aquestes coses?
0: Aquell estiu vas tenir 100 trucades per dia, no?
10: Sí, va ser un estiu mogudet, però, escolta, Espanya va guanyar, per cert, un Mundial en el que li va costar molt, eh?
0: Sí.
10: Que a vegades sembla que aquell 2010 tot van ser flors i violes, i no és veritat, es va perdre el primer partit i després un munt de 11-0.
0: Veurem què és el que passa aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, Carrusel Deportiu, amb aquesta semifinal entre Espanya i França.
19: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Ja coneixem, Solde, els horaris de les dues primeres jornades de Lliga.
8: Sí, de les tres primeres jornades de Lliga, de fet.
9: Carai.
8: Ja els han posat la Lliga avui, i el de la jornada 1, recordem que hi ha 4 partits ajornats, que no es jugaran a la jornada 1.
0: De la jornada.
8: Exacte, el Barça Atlètic Club de Bilbao, que es passarà a jugar el dia 27 d'agost, que és un dijous. El Real Madrid Real Societat, que jugarà el 26 d'agost. El València Betis, que jugarà el 25 d'agost. I l'Atlètic de Madrid-Màlaga, que jugarà el dia 19. Aquests són els 4 partits ajornats de la primera jornada. Per tant,
10: el Barça el 27 d'agost, eh?
8: Correcte,
10: el 27 d'agost. Barça, Atlètic Club, 27
8: d'agost. Que seria el dijous 27 d'agost. Abans, el dia 23 d'agost, hi haurà la jornada 2 pel Barça, la jornada 2 de Lliga pel Barça, que és un diumenge, a 2:15 de la nit contra l'Elx, a Elx. I l'Espanyol, que tindrà les primeres jornades el dia 16 d'agost a les 7 de la tarda, amb el Llevant a Cornellà, el dia 22 d'agost a 2:15 amb el Madrid, també a Cornellà, i la tercera jornada és el dissabte 29 a les 7 a Noeta, o al Real Arena, contra la Real Societat. El Barça jugarà 2 dies després, el dilluns 31, amb el Rayo al Camp Nou a 2:15.
10: Però repeteixi-li la dada de l'Espanyol a l'Helena, que li fa gràcia saber que el dia 16 d'agost...
0: No, d'això n'hem de parlar després, Jordi. A la una tens 5 minuts.
10: S'incorpora de moto propi, de manera generosa, per ja fer la cobertura d'aquest Espanyol...
8: Llevant a Cornellà.
0: Ara en parlarem,
9: ja
0: Jordi.
9: Dies, sí.
0: Ara en parlarem.
10: I moltes gràcies d'avançada.
0: Nil, el Barça, que ja ha completat el primer entrenament de la pretemporada.
9: Sí, primer entrenament de la pretemporada. Els 25 homes que hi van passar revisió mèdica que s'han entrenat, amb l'excepció que Fermín ho ha fet amb treball específic al marge. Continua el Barça amb l'objectiu de que Fermín pugui estar al primer partit de Lliga, així hauria de ser, i la novetat és que avui Flick ha citat a Brian Fariñas, futbolista del Barça B, que està negociant per marxar al Girona.

0: és que avui Flick ha citat a Brian Fariñas, futbolista del Barça B, que està negociant per marxar al Girona. Avui l'han citat per entrenar-se amb el conjunt blaugrana. En principi, el Girona està a punt d'arribar a un acord, o està treballant per arribar a un acord per fitxar-lo per 1,5 milions d'euros pel 50%. Per tant, el Barça, que també trauria un pessic d'aquest futbolista del B, que, insisteixo, avui és la novetat a l'entrenament del primer equip.
1: Avui torna a casa Sergio García. L'està presentant l'Espanyol com a nou entrenador del filial de l'Espanyol B. Pendent d'aquesta presentació hi ha l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Elena.
1: Explica'ns.
2: Doncs en Sergio García s'ha mostrat bastant nerviós per tornar a casa seva. També ha dit que l'objectiu principal del filial és formar els jugadors per arribar al primer equip.
3: Nosotros vamos a estar aquí día tras día intentando que nuestros jugadores del filial o alguno que pueda subir del juvenil, pues curtirlos, enseñarles, que aprendan, que en el día a día puedan estar preparados para el primer equipo.
1: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, Elena? Bon dia.
1: Xavi Alonso ja és oficialment entrenador del Chelsea.
4: Sí, l'extècnic del Real Madrid ja ha fet el primer entrenament amb els Blues, va agrair les felicitacions, va expressar la seva emoció i les expectatives per la temporada i va respondre al rumor sobre la possible marxa d'Enzo Fernández.
1: No sé si podem escoltar Xavi Alonso.
5: Sí, hem parlat, però com poden entendre, el que hem parlat s'ha de quedar en privat. Però sí, hem parlat. Si volem mantenir-lo al Chelsea, sí, sí.
1: El vol Xavi Alonso pel Chelsea. En futbol femení, l'Espanyol es reforça amb la màxima golejadora del Barça B.
4: Sí, Natàlia Scott és el nou fitxatge de l'Espanyol, que signa per dues temporades fins al 2028. Segons ha pogut saber el Getis Jugues, l'entrenadora perica, Sara Monforte, espera que Scott sigui una de les peces claus a l'atac de l'Espanyol. Natàlia Scott va marcar 16 gols en 25 partits la darrera temporada.
1: En bàsquet, el Barça ja fa oficial la renovació de Joel Parra fins al 2030.
4: Sí, la firma del Barcelona ha arribat en un moment d'incertesa al Barça, encara sense substitut de Xavi Pascual, però assegura que el club està treballant bé i que ho donaran tot per defensar l'escut.
6: Al final han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
7: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
8: Hola, buenos días, Elena. El sueño final, así abre el equipo su portada de hoy con cuatro protagonistas, Upamecano y Rodri en segundo plano, y la foto grande es, claro, para Mbappé y Lamine Yamal. La clase de tercer grado, escribe Vincent Duluc, indicando que es un bello momento y un bello equipo para hacer nación y lanzarse al sueño completamente loco de una tercera final de la Copa del Mundo consecutiva. Indica además el periodista que los belgas nos han mostrado el camino y dónde podrían estar los fallos de España. Libertad, ligereza y serenidad. Así ha vivido la selección francesa con una inmensa calma los 5 días previos a la final del Mundial contra España. La gallina con los pies de oro, escribe Román Lafont en la alusión, claro, a Lamine, la joya de la roja, uno de los jugadores que genera mayores ingresos del mundo por su éxito deportivo, precocidad y una irreverencia que seduce a los jóvenes.
1: Gràcies, Marcos. El futbol, la semifinal de futbol entre França i Espanya, els papers, els diaris i també a Sier, als carrers, perquè avui hi ha múltiples pantalles gegants per poder-lo veure.
9: Doncs sí, Helena, saps que una trentena d'ajuntaments catalans instal·laran pantalles gegants per seguir aquest partit, però a París han trobat una manera molt més original, que és veure la semifinal de Mundial navegant pel Sena. L'organització Disco Disco Cruise ha preparat un vaixell amb 3 pantalles gegants a la coberta per seguir el partit mentre es navega per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com Notre Dame, el Louvre o la Torre Eiffel. Tot això amenitzat amb sessions de DJ de música disco, funk i soul.
1: Doncs, Jordi, no sé si se t'ocorre un pla millor per veure el partit. A mi sí.
10: Ah, sí?
1: Sí.
10: Espera, deixa'm dir una cosa. Pels qui no puguin anar a les pantalles gegants, per exemple, a Carrusel Deportivo en tindran referència permanent, eh? Carrusel Deportivo a partir de les 7 i la Sier, no sé. Quins plans tens tu avui a la tarda? Tindran els nostres oients notícies de pantalles gegants especialment singulars?
9: Doncs sí, precisament jo seré al Parc Central de Mataró, on hi haurà una pantalla gegant, per tant ens podreu sentir també al carrusel.
10: Tot és a carrusel. Però quin plan deies que diu que...
1: Jo crec que el millor pla està al Casino de Barcelona.
10: Oh, i tant, dona.
1: on ja sabeu que els Alqueti Jugues i la Taverna

0: Estem fent una festa amb cada partit de la selecció espanyola. Avui, a les 9, es juga aquest partit entre Espanya i França. I Javi, què tal? Bon dia.
1: Ostres.
2: Buenos días.
0: Dia nacional de França avui. I el Javi ja eres un home más, no?
2: Bueno, aquí estoy tomándome unos chupitos de Moët Chandon. Así, comiéndome una tortillita francesa. Y sí, hoy espero subir a lo alto de la Torre Eiffel y lanzarme, pero sin paracaídas ni nada. Así, a lo loco.
1: Però això ho diu perquè ell sempre ha tingut un sentiment molt proper a França.
0: A França, sí, estiuejava
1: Ho diu estrictament per això, eh?
0: Sí, al sud de França. Ja sabeu que
2: no és fàcil, mi vida, Jordi.
0: Els que vulgueu anar al casino, casinobarcelona.com, allà us podeu descarregar la vostra entrada gratuïta. I si no, com diu el Cristóbal, si esteu per allà, també us podeu apropar i unir-vos a la festa, si ara mateix no us podeu descarregar aquesta entrada. Allà cada dia una festa. El Nil va dir que avui aniria.
1: Sí.
0: El Gonzalo, ja ho sabeu, el Cristóbal, el Tio Faja. I un munt de regals que sortegen cada dia.
1: Quina despesa. Els menors no poden anar, però tots els altres... tan inscrits com no, el casino és un lloc públic que s'hi pot entrar obertament i de forma lliure, eh?
0: Javi, ¿qué les espera a los que vengan hoy a veros al casino?
2: Bueno, les espera... Hostia.
0: Son las 12:44, que se pueda escuchar en antena.
2: Les espera... Bueno, pues entonces ya no me preguntes. Les esperan emociones fuertes...
1: I sobretot, Javi, el contacte amb vosaltres, amb la gent nostra, amb la terra.
2: Espera...
1: amb el Tio Faja, el Gonzalo, el Cristóbal, el contacte amb aquesta gent que formen part del paisatge de tants i tants oients.
0: Exacte.
1: I veure el partit d'Espanya amb l'esperança que Espanya faci un bon partit i tingui un magnífic resultat.
0: I hi hagi final el proper diumenge.
1: Sí.
0: Acaba, Montse Faja.
2: Digo, Jordi, ¿qué estás tratando de decirle a la audiencia? ¿Que pueden venir a tocarnos con un palo?
1: De momento, en previsió que descarrilés aquesta connexió, ja he fet tot el possible perquè els cables
0: ja
1: no acabessin de lligar.
0: Que ens estàs boicotejant.
1: I d'aquesta forma ho hem salvat.
0: Javi, gràcies.
1: Fins al vespre, Javi.
0: Casinobarcelona.com, ja ho sabeu.
2: Braços.
1: Vine amb gana.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
0: A tot arreu ens poden seguir, Laia.
5: Hola, bon dia. Avui us porto un clip que és la reacció de Lamin quan li han demanat què farà pel seu aniversari.
6: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. No he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
0: Vol tancar el Mundial a Nova York, la Minya Mal.
5: Un gran regal.
0: Vinga, són les 12:45. Gràcies, Laia. Fins aquí el Mundial. Ara el que hem de fer el que t'hi jugues és marxar cap a Badalona.
3: Què t'hi jugues?
0: De nou amb tu, Anna Palet. Crec que estàs molt ben envoltada amb una jugadora que torna a casa i m'atreveixo a dir que és un dels fitxatges més importants, si no el més important, de la història del Badalona Women.
7: Sí, sens dubte, estic al costat de Vicky Losada, que després de 5 anys a Anglaterra decideix tornar a casa, ho fa de la mà del Badalona, cedida de part del Bristol City, i sens dubte doncs és un cop d'efecte pel club de la ciutat, perquè s'està fitxant a una jugadora que ha disputat Eurocopes, que ha disputat Mundials, i que va ser la capitana en aixecar la primera Champions del Barça. Per tant, un reforç de luxe, la Vicky Losada pel Badalona, que ja ens escolta el que t'hi jugues.
0: Vicky, què tal? Ben tornada a casa.
8: Hola, molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre el que t'hi jugues en aquest primer dia. No sé si encara sents aquestes papallones a l'estómac, Vicky, o ja una jugadora veterana com tu ja s'ho pren d'una altra manera.
8: Bueno, porto molts d'anys, però sí que una miqueta sí, perquè ara després de 5 anys tornar a casa se'm fa una mica estrany, la veritat, però amb moltíssimes ganes de començar, de conèixer les companyes i també de tornar a la Lliga F.
0: Vicky, per què tries aquest projecte del Badalona? Que és el que t'ha fet acabar de decidir de sí, torno a casa, torno a la Lliga F i fitxo pel Badalona?
8: Bueno, el projecte del Badalona va de la mà de Mercury 13 i estaven al Bristol.
0: Que són els mateixos accionistes, oi, del Bristol,
8: sí,
0: exacte.
8: Sí, mateixos accionistes del Bristol i tenen el Como també d'Itàlia. I és veritat que ja després de 5 anys tenia ganes de tornar a casa, de començar també a treballar en el meu futur i de disfrutar també els últims anys d'un futbol que m'agrada més. Trobo molt a faltar la família també i jo crec que és va ser una opció perfecta per mi.
7: Estem en un moment, Vicky, on la tendència és veure jugadores espanyoles anant cap a Anglaterra i tu ara, en aquesta edat que tens als 35 anys, fas el camí invers. Per què?
8: Bueno, jo crec que també aquestes jugadores porten molts d'anys aquí. A vegades, com a jugadora, vols nous reptes. El Barça ha guanyat tot, també. És veritat que hi ha molts talents de jugadores joves que també estan marxant, perquè jo crec que és qüestió d'inversió, de diners, també, però no diners de salari, sinó diners d'invertir en que les condicions millorin a la Lliga F. Però bueno, jo crec que s'ha de mirar d'una manera positiva, jo crec que són oportunitats que arriben per jugadores d'aquí del nostre país i bueno, elles marxen, jo torno i també espero que ajudi una mica a que la Lliga F mantingui l'estatus que sempre ha tingut.
7: I per cert, en aquesta presentació que acabem de viure aquí a Badalona de la Vicky Losada, has dit una cosa amb la que m'he quedat de veurem en 2 o 3 anys hi ha un equip català que no és el Barça a la Champions. Això és una declaració d'intencions, Vicky.
8: Bueno, sí, a mi m'agrada peus a terra, però jo crec que l'any passat sempre estic veient futbol i vaig seguir la Lliga F l'any passat. Jo crec que ens hem reforçat molt bé. Jo crec que si som capaces de treballar dia a dia amb disciplina i per què no? Jo vaig veure alguns partits l'any passat que el Badalona va competir molt bé, però ens falta una mica d'estabilitat. I jo crec que hi ha jugadores amb moltíssim talent i és qüestió d'anys, no és qüestió de que passi ara, però crec que l'objectiu ha de ser millorar i per què no somiar també.
0: Vicky, deies que és veritat que la Lliga F ha de millorar en certs aspectes. Què és el que ha d'aprendre, per exemple, d'Anglaterra, tu que ho has viscut aquests anys, o què creus que pots aportar tu del que has après a Anglaterra ara aquí al Badalona Woman?
8: Bueno, no és fàcil. Jo crec que el més difícil és que arriben sponsors, que aquests sponsors porten diners i aquests diners porten millora a staff tècnic, ciutats esportives, però jo crec que tot està connectat. Jo crec que hauria d'haver un projecte per vendre la Lliga, per vendre les nostres jugadores, però amb la capacitat de que no marxin. Jo crec que Anglaterra potser van una mica més endavant que nosaltres, que porten molts d'anys amb aquesta inversió. I jo crec que aquest seria l'objectiu. Què puc aportar jo? Experiència, visibilitat. Jo crec que tot el que he viscut em fa ser una persona que lluitaré per intentar aconseguir les millores que necessitem i sempre que es demani de la meva ajuda no tinc cap problema amb educació, lluitar pel que es necessiti.
7: Vam viure ara fa una setmana la presentació d'Alexia Putellas amb el London City i una de les frases que més va repetir és que li motivava molt estar en un club exclusivament de futbol femení, independent en aquest sentit, com per exemple ho és el Badalona Women. No sé si això també a tu et motiva i us motiva a les jugadores aquests projectes que no depenen d'una marca de futbol masculí, sinó que se sustenten per si soles.
8: Sí, jo crec que... Sí, ho acabes de dir, estic d'acord amb tu. Jo crec que el futbol femení és completament el futbol masculí i no només dins del camp, sinó fora també. La manera de vendre el producte hauria de ser diferent i jo crec que estem en aquesta lluita de separar-nos d'alguna manera. Sí, és futbol, però potser la manera d'arribar al públic i la manera d'aconseguir coses no és la mateixa que s'ha seguit durant molts d'anys al futbol masculí. No ens podem comparar amb ells. Alexia ha marxat al London City, jo he vingut al Badalona, que són projectes exclusivament femenins. Mercury 13 és exclusivament femení, no només tenen inversió en futbol, sinó en general en esport femení. I jo crec que una mica el futur anirà encaminat una mica per aquesta direcció, en la meva opinió.
7: I ja per anar tancant, el Badalona ha viscut molts canvis en aquests darrers anys, doncs fa un temps era Levante Les Planes, es va mudar a Badalona, estava vivint molts canvis però també molt creixement. No sé si a tu també et fa especial il·lusió sentir que portaràs el teu gra de sorra en aquest creixement, perquè ara també comentàvem que s'està canviant la gespa del Municipal a gespa natural, ja per fi no haurà de jugar l'equip a Palamós. Són molts canvis en poc temps i entenc que ser protagonista fa especial il·lusió.
8: Sí, com he dit, perquè el futbol femení continuï creixent, no és només, a vegades la gent parla de salaris, tu acabes de dir, aconseguir una infraestructura és el més complicat, i vas buscant camps però no hi ha, i aquí nosaltres hem de ser pacients i a la vegada rendir, perquè la gent s'enganxi a nosaltres, perquè hem de crear una identitat on la gent de Badalona vingui cada cap de setmana a animar-nos, i jo estic aquí per ajudar el futbol femení en general, per ajudar a les nenes petites també, per donar visibilitat, per treballar en el meu futur i també continuar aprenent, perquè el futbol, tinc 35 anys, però cada dia s'aprenen coses.
0: Vicky, dius treballar en el teu futur, per on visualitzes aquest futur?
8: Bueno, he fet a Anglaterra al nivell B d'entrenadora i volia continuar aprenent amb el futbol d'aquí, espanyol.
0: Perfecte, doncs que treballis molt en el teu futur i que tinguis la millor de les sorts al capdavant del projecte del Badalona Woman. Vicky Losada, ben tornada a casa i gràcies per aquests minuts al que t'hi jugues.
8: Merci, moltes gràcies, abraçada.
3: Què t'hi jugues?
0: I a cert, perquè els que encara tinguin dubtes de què sopar avui, amb qui acompanyar aquest Espanya-França de semifinals?
9: Doncs amb Deleito a Globo, demaneu Deleito a Globo. De fet, jo ja començo a tenir gana, Helena, i crec que m'ho demanaré. Tenen hamburgueses clàssiques com la barbecue o la cheeseburger i d'altres tan originals com la carbonara trufada o la dolça de xocolata. Diuen que qui les tasta se sent com en un núvol. Aquest vespre, ja saps, a l'hora del partit, demaneu Deleito amb Globo i us ho portaran ràpidament.
0: Gràcies, Asier. I últims minuts, ja sabeu que els socis de l'Europa han decidit que el primer equip escapulat jugui la propera temporada com a local a Can Dragó. Han rebutjat fer-ho el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, i el Martí Juncà ha pogut parlar amb el president de l'Europa sobre aquesta decisió.
10: Doncs bon dia, Helena. Sí, som aquí al Nou Sardenya amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. Què tal, Héctor?
11: Molt bona tarda, molt bé.
10: Com valoreu els resultats de la consulta que s'acaba de saber fa una estona?
11: Home, la valoració que fem és que, ostres, doncs és un exercici democràtic. Nosaltres, com a junta directiva, se'ns plantejava una disjuntiva i, per tant, vam voler saber l'opinió del soci. S'ha expressat lliurement, ha votat més del 50% de la gent que tenia dret a vot i, per tant, ens sentim molt satisfets i molt contents, sobretot, de l'acte democràtic d'haver exercit aquesta consulta.
10: I ara, quin és el repte majoritari que queda com a club per afrontar, doncs, la temporada que ve?
11: De fet, estem immersos en la construcció de l'equip, que lògicament, doncs, donades les circumstàncies econòmiques que ja vam explicar, doncs, ens hem vist obligats, doncs, a mirar d'ajustar els pressupostos i, per tant, doncs, es fa molt més complexa el poder completar la plantilla, no? I aquest serà el primer pas, i el següent pas, doncs, serà veure com afrontem la temporada que ve i de quina manera, doncs, bueno, diguéssim, en principi a Can Dragó, tirem endavant i sortim com, si pot ser com aquest any, o si pot ser millor que aquest any, doncs millor, per suposat.
10: I parlem de club, però també parlem de l'Ajuntament. Quines demandes teniu com a Europa cap a l'Ajuntament després de que no s'hagi pogut concretar, doncs, que aquesta temporada no haguem pogut tenir primera federació al Nou Sardenya? Quines són les demandes principals que li fa l'Europa a l'Ajuntament de Barcelona?
11: Nosaltres el que vam plantejar, i ho vam plantejar a l'assemblea informativa que vam fer ara fa un parell de setmanes, és, doncs, que l'impacte econòmic que té el no poder jugar al Nou Sardenya a nosaltres ens obligava, doncs, a haver de buscar solucions imaginatives. Vam tenir una reunió d'urgència amb l'Ajuntament i l'Ajuntament es va oferir, i de fet demà tenim una primera reunió, per tant, a ajudar-nos a buscar aquestes solucions imaginatives per tal de poder afrontar aquest impacte econòmic.
10: Doncs bé, Helena, ja ho heu escoltat, l'any que ve, si més no, primera federació, Europa, Can Dragó. Així doncs, moltes gràcies, Héctor, per atendre's al Que t'hi jugues.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a l'Héctor i gràcies també al Martí. I moltes gràcies a vosaltres per haver-nos escoltat un dia més. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda podeu viure tota la prèvia del França-Espanya de semifinals del Mundial al Carrusel Deportivo. Ens hi posem a les 7. I ara mateix us deixem amb els companys de la Treva, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, amb la segona entrega de La Treva. Ja sabeu que és una de les novetats de la temporada d'estiu a Ser Catalunya. Nosaltres tornem demà. Adeu, que vagi bé.

Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: Nois, és l'hora de fer el dinar i avui hem de parlar d'un invent que va sorgir com una mena de ferramenta emancipadora i que ha acabat sent un mecanisme de tortura per a la classe treballadora.
1: La meritocràcia?
0: No, el Tupperware.
2: Tupperware.
0: El Tupper s'ha guanyat un lloc d'honor en el nostre dia a dia, tant que quan jo m'imagine als homes de l'antiguetat ja me'ls imagine en un Tupper baix del braç. Però la realitat és que aquest any es compleixen 80 anys de la inversió d'aquest utensili.
3: Clar, per nosaltres potser 80 anys és moltíssim, però no deixa de ser en el món de la història com la, a la cantonada. Però jo voldria reivindicar una cosa. Estem parlant del Tupper. M'agrada molt els orígens, la carmanyola de tota la vida, de portar la fiambrera en castellà, no?
0: Sí, sí. Jo he de dir que a València lo de carmanyola no s'ha fet servir mai, no. Però és una paraula que he incorporat al meu vocabulari perquè m'agrada molt.
3: I no hi ha una carmanyola en valencià?
0: Jo he fet servir tupper.
3: Vale.
0: Jo he fet servir tupper. I, de fet, el nom del Tupperware abans va ser el bol meravella, un recipient que oferia beneficis únics en comparació amb els envasos tradicionals. Llavors, l'any 1946, en fa 80, el Tupper, d'ahir el seu nom, va començar la comercialització després d'introduir les revolucionàries tapes hermètiques, coincidint amb l'inici del baby boom de la postguerra.
1: O sigui, que n'hi havia molt de nens que havíem de menjar, molta gent amb molta família, llavors havíem d'aprofitar el dinar.
0: Clar, perquè lo de les tapes hermètiques sembla una tonteria, però és que realment és com lo que li dona sentit a tot l'invent. Si no, no pots emportar-te un caldo o algo que siga mínimament que es puga desprendre per una motxilla o per un bolso. És que és literalment
1: però, la que aguanta Aitana, bon el menjar.
3: Total, Aitana, però porteu caldo en el tàper? Jo són coses que, per exemple, jo porto coses com carn, com macarrons, com pasta, però caldo em semblaria... Perquè sí que
1: a mi el caldo em fa pànic. A mi el caldo em fa pànic. El caldo millor en un...
3: Com se t'obri,
1: sí,
3: això?
1: En un recipient de vidre.
3: Tu sí.
0: Jo confio. Sí. Jo confio en la vida, en general.
3: Tu confies en el Tupper, no?
0: El Tupper, sí, totalment. Sí. Però, de fet, a la gent li va costar confiar en un inici i és com que necessitaven veure la demostració en persona.
4: A Tupperware party is new products and ideas. But it's also friends. You're in the company
0: of friends. Això que sembla un musical,
3: què és això?
0: En real és You Are the Company of Friends.
3: Que són una mica com les famoses festes del Tupper.
0: Efectivament.
3: És això?
0: Sí, sí, va ser això. A la gent li faltava aquesta demostració i llavors Brownie Whisk, al 1948, va dir: mira, anem a treure els tàpers de les prestatgeries i anem a portar-lo a casa dels consumidors. Llavors, ahí van néixer les famoses festes Tupperware, que se celebraven en cases particulars per explicar com es feia servir aquest nou invent.
1: I que, a més, van ser superimportants per les dones, perquè en aquell moment, que les dones, després de la Segona Guerra Mundial, ja no havien tornat a treballar més, i llavors elles estaven a casa, no podien fer res, i era la forma de guanyar diners elles mateixes, de tenir una mena d'autonomia econòmica i, a més, també de dir-li al seu marit com, oye, jo també puc fer coses, no només cuidar els nens.
0: Totalment. Este model de venda directa va arrasar entre els anys 50 i 70 a mig món, tot i que a Espanya no va arribar fins al 1966, és a dir, bastant més tard, perquè la postguerra va impedir el desenvolupament primerenc d'aquesta nova indústria dels envasos de plàstic amb tancaments hermètics, perquè estaven ancorats en les tradicionals carmanyoles, com,
3: mira,
0: com
3: bé
0: ha dit tu.
1: O sigui, Franco era de carmanyola, sinó de Tupperware.
0: Totalment, totalment.
3: I una pregunta, això de les festes del Tupperware, tenen alguna cosa a veure amb el típic tupper sex que s'ha explicat,
0: sí,
3: tota la vida?
0: Sí, sí. De fet, és una expressió que va derivar de les festes Tupperware, perquè, clar, al final hem de tenir en compte que, tot i que era una mena de negoci, al cap i a la fi eren dones... parlant en reunió. Llavors, el que començava explicant com funcionava un tàper, pues de cop una s'animava i començava a explicar com li anava amb el seu marit, i l'altra deia, pues jo m'he comprat no sé què, i van acabar parlant fins i tot dels utensilis sexuals que començaven a fer-se servir en aquella època, i d'ahí que de Tupperware a tupper sex hi ha una línia...
3: M'encanta la línia temporal.
0: Molt fina.
3: Com va canviant del Tupperware, Tupperware, tupper sex. Al final, pues una ordre del dia que, òbviament, tot el món fa... Molta gent, bueno, no sé si tot el món, però que és una cosa bastant habitual.
0: Sí, és que és el que passa al final amb les comunitats, no? Que el fet de fer comunitat pot ser una excusa, no? Una cosa que fas per feina o una cosa que fas per un motiu molt concret, però acabes parlant de tantes coses que pot derivar en...
1: Clar, i el que és flipant, que a mi em sembla, és que abans era com una mena d'instrument perquè les dones s'independicessin, perquè diguéssim, vale, tenim una... Sí, una sortida nosaltres mateixes, però ara mateix és que som esclaus del tàper. O sigui, tothom ha de portar tàper, no hi ha una opció. Abans que deies tu que ningú confiava en el tàper, i ara és que tothom o confies o mai menjaràs un caldo.
3: O no, gastes molts diners.
0: Però és això. Ja no és que confies, és que depens d'ell. Perquè si tu ara fas un horari d'oficina de 9 a 5, has de dinar allà. Llavors, no pots anar cada dia, tot i que hi hagi un menú de l'empresa, perquè t'acabaràs deixant el sou allà. Llavors, acabes depenent de fer-te un tàper, però també la pregunta és... quan et fas aquest tàper?
1: Exacte, que és el pitjor, perquè a més, com que tenir una mena la culpabilitat, la responsabilitat de hem de menjar bé, hem de cuidar-nos, i llavors això implica fer-nos nosaltres un tàper que sigui sa i treure temps.
0: Què fas? T'aixeques més d'hora, renuncies a anar al gimnàs, que això ja en parlaré un altre dia, de si ja vas per gust o per obligació, per a fer-te el tàper, o fas un dia especial de batch cooking?
3: Espera. És que comenceu a parlar de conceptes que jo em perdo. Què és això de batch cooking? Perquè... sí, alerta boomer, sí.
0: Alerta
3: sí.
0: Boomer.
3: Ara, que tampoc tinc 84 anys, però no ho havia escoltat jo mai, això.
0: És veritat que és un terme que, si no ets de la gent Z, igual et perds una mica.
1: Sí, o si no t'agraden els influencers de cuina, perquè el batch cooking és com que és dedicar-se una tarda sencera, que normalment la gent ho fa els diumenges o els dissabtes, quan té temps, i es dediquen tota la tarda, en lloc de fer
3: tot
1: el vermú, o anar-te al teatre, doncs et poses a preparar
0: cuina,
1: el tàper.
0: Cuina.
1: I a més que jo li veig una cosa que és com que et prepares el mateix i llavors després estàs tota la setmana menjant el mateix.
0: Sí.
3: Clar, però hi ha una cosa que pot passar. Si tu fas una truita el diumenge i te la menges el dijous, home, això, tot i que estigui a la nevera i ben conservat, no és el mateix.
0: No és el mateix, però és que a més són com receptes molt concretes, perquè clar, és que el que passava abans és que les àvies... Bueno, les àvies, mares, les dones en general, perquè eren les que passaven més temps a casa i treballaven a casa, cuinaven de calent i feien molt de menjar perquè més vale que sobre que falte, i llavors, clar, ho guardaven en tàpers i tenien el típic fill net que estava estudiant i llavors agafava els tàpers i tenia tota la setmana arreglada. La diferència és que ara les dones treballem fora de casa i no ens podem permetre invertir tot aquest temps diari en cuinar, en estar a la cuina, i acabem buscant un espai extern, forçant-nos, com si diguem, no? Una rutina més, una productivitat més.
1: No, i com deia l'Inés Hernán, cariño, no passa res perquè avui no t'hagi donat temps per fer-te el tàper, perquè és que és com una obligació més, com anar a la feina.
3: I depèn de com tinguis la vida, que si tens molta vida social, família, fills, etcètera, etcètera, doncs a mi bé no et dona la vida per tot.
0: De fet, és que a mi m'agradaria incorporar a la conversa a una de les millors cuineres que tenim en este país, és a dir, a la Carme Ruscalleda. No, bona tarda,
3: veritat?
0: Carme.
2: Bona tarda, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, també, i tant, escoltant-vos.
0: A tu què et sembla això del batch cooking? Tu practiques això?
2: No, jo hi dedico la cuina cada dia. Al final, quan estava dient aquella truita que potser me la faré diumenge i me la passaré i me la menjaré dijous, aquí està molt relacionat amb el que tu esperes del que menjaràs. Jo, com que em vull divertir menjant, vull que sigui bo, vull que m'alimenti, vull que em mantingui en forma, hi dedico temps. I no és tant de temps. Al final, és un premi dedicar temps a la teva carmanyola. Seria molt fàcil al vespre. Al vespre no has de fer 100 carmanyoles. N'has de fer una o dues. És poc temps. I deixi anar la inspiració, les ganes, el bon gust. Evita posar-hi en aquesta carmanyola un odor que ja saps que sol fer una oloreta que quan estava sembla una mica una bomba fètida. Evita posar-hi tonyina, que és molt bona, però guardada també fa una reacció estranya. Però has de tenir molt clar que aquesta carmanyola hi ha d'haver sempre la proteïna, la vitamina i l'hidrat de carboni. Això ho has de tenir claríssim. I que pots jugar amb moltíssimes coses. De llegums en tens moltíssimes, però pots jugar amb arròs, amb pasta, amb patata. Sempre tinguent en compte també de com ho cous tot. Perquè si la pasta et passes, allò serà una cosa enganxifosa que valdrà més una bona gana que una bona vianda.
0: Però, Carme, a mi, per exemple... Jo estic en un punt intermig. Ni m'encanta cuinar, ni tampoc ho odio, ¿vale? El que passa és que a mi m'agrada cuinar quan és el típic dia que no tinc res a fer, no? Que dic, mira, he vist una recepta o vull replicar algo que em fa la meva àvia a casa. Però per aquells dies que vaig molt justa, què em recomanaries tu com a recepta així ràpida que siga eficient per emportar-me en un tàper?
2: Mira, jo primer et voldria recomanar un concepte molt important. Tu has de posar a la llista de les teves coses prioritàries l'alimentació. Per tant, tu has de voler menjar bé. Aquesta és la prioritat. No és allò de que és que em toca fer-ho. No, no, és que t'has d'alimentar. I depèn de què mengis, si aquesta carmanyola quan la destapes és menjar gris, seràs una tia grisa. Per tant, ha de ser plena de color, plena de vida. Jo què et recomano? Doncs, escolta'm, què t'agrada l'arròs? Doncs mira, ja ho tenim bé. Fas un arròs, no et passis de cocció, perquè si no serà com un sushi d'aquell que no te l'acabes d'empassar. Per tant, aquell arròs l'escorres i ja tens un arròs. Això es fa sol. Es fa sol.
0: Home, Carme, es fa sol tu, però, que portes molts anys d'experiència.
1: Però, Carme, a mi em passa que jo faig el que deies tu, no? Hidratos, proteïna, una mica de verdura... Però és que unes barreges, t'ho juro, que és que jo he vist molt de pinsos de gossos que tenen millor pinta. Perquè agafo ous, agafo tonyina, agafo i ho barrejo tot perquè sigui sa, però és fastigós. O sea.
2: Aquí també has de posar-hi una educació, que és el bon gust.
1: Sí.
2: Divertir-te, clar. És que t'agrada divertir-te.
1: És que no, a mi m'encanta...
2: Doncs aprèn de cada pífia.
1: Clar.
2: Si la cuina precisament t'enganxa, perquè cada dia aprens. Aprens sí. allò que has de fer i allò que no has de fer. I t'he de dir una cosa, quan una cosa et surt bé, apunta-te-la. Quan no et surt bé, no cal que te l'apuntis. Sí, te'n recordes sempre. Per tant, fes-te una llista d'aquelles coses que són fàcils, que t'han agradat. Home, has de dedicar més que fer un pinso per un gatet o un gosset. Ets una persona que ha de cuidar de tu. La clau és que has de posar la llista de les coses interessants de la teva vida, l'alimentació. I a més, ara et renyaré, eh? Has tingut
3: fot-li, sort fot-li.
2: De néixer a la Mediterrània.
1: Sí, totalment.
2: Tenim un llegat
1: i jo amb una mare que cuina,
2: imagina't. Uh-huh. I a més, pertanys al primer món. Tu quan et lleves pots decidir què menjaràs per esmorzar, per dinar, per berenar, per sopar. Home, tia, no em diguis que hi dediques el pensament de donar a menjar un gosset o un gatet.
3: I Carme, ara que et parlaves de la importància de menjar bé, una mica la contrapunt del tàper, no sé si s'hauria de reivindicar una miqueta que les feines, hi ha a totes les feines pràcticament un microones, però que hi hagi una petita cuina per això que dèiem, si tenim una hora per dinar, doncs que en 20 minuts puguem fer alguna recepta fàcil a la feina i poder-ho menjar doncs, recent fet, no?
2: Bé, a la feina, jo penso que has de poder menjar, has de tenir un espai per poder seure, per poder conversar i per poder escalfar. Jo sí que et recomanaria una cosa. Quan prepares el tàper, que solen ser de plàstic, no guardis el producte calent directament al plàstic. Això ho has d'evitar. Uh-huh. Perquè aquí el plàstic t'està donant uns microplàstics que no t'interessen. I si llavors és de plàstic i l'escalfes amb el plàstic, no t'interessa. Busca un altre material. Un altre material que no et doni aquest problema. Això d'entrada. I busca el que sigui molt bonic. Mira, els que ho tenen molt desenvolupat, el del tàper, que és els japonesos. Els japonesos, quasi bé tota la canalla, mengen amb tàper a l'escola. I això és un bento. Potser heu sentit la paraula aquesta, bento. Hi ha ventos, que és que les posaries tu de decoració, perquè l'obres, hi ha dos o tres pisos amb diferents seccions perquè tu hi puguis posar, si has posat una mica de fuet, si has posat una mica un producte crecant, que no es toqui, no s'ho
1: pateixi.
2: Home, clar, destapes el vento i em fot una il·lusió. Escolta, la il·lusió d'allò que menjaràs, que fa olor,
1: que
2: és bonic, això ja és salut. Home, foto a la llista de les coses que t'interessen.
0: És salut, però també és veritat que tu et fas el tàper, que a mi m'ha passat, aquell dia que dius, avui tinc temps, li dedique, recepta de TikTok pas per pas, el fiques a la bossa, arriba a la feina, i ja no és el tàper que tu havies fet. És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
2: No, jo estic d'acord. Si tu has fet una cosa per primera vegada que has vist a TikTok i t'estrenes en el tàper de l'endemà, et garantitzo que potser serà una pasterada. Aquí has de posar coses segures, coses que tens dominades, coses que fins i tot no les barregis. Mira de posar-les separades i que tu, quan t'ho vas a menjar... Home, mira, una vinagreta que tingui un punt de cítric, de pell de llimon i de taronja, amb una mica de mostassa, amb un bon oli, i has posat aquest producte que et menjaràs fresc i t'ho beneixes al moment, és que els àngels hi cantaran. Fot-hi il·lusió, fot-hi enteniment. Però... posi exigència i bon gust.
0: Vale, molt d'acord, m'ho apuntaré tot, és a dir, experimentaré, no amb els tàpers, aniré primer a lo
3: bento.
0: Segur i fotré molta il·lusió per a que em cridi a la vista.
2: Sí, exacte, sí. I em deies, no tinc temps. És clar que tens temps, el que passa és que el temps no el vols gastar en això. El dia continua tinguent 24 hores. Quan parlàveu d'abans les mares i les àvies, aquelles dones ho feien tot mà i tenien temps fins i tot de fer punt del coixí o punt de creu. Hosti, no et queixis, ara tens tu una cuina robotitzada. El que has de posar-vos a la llista de les coses interessants.
0: No, però sí que és veritat que al final el temps es tracta també de prioritats, no? I que al final si...
2: És que és una prioritat l'alimentació.
0: Clar, però...
2: És una prioritat l'alimentació.
0: Al final tu et dediques a la cuina i a mi el que em passa és que jo, tot i que hagi acabat la meva feina, surto i de vegades... acabe fent coses relacionades amb la meva feina perquè em surten natural, no?, d'anar al cinema, de veure una pel·lícula, i la gent em diu, com tens temps d'això? I jo dic, com no tens tu temps d'això? Llavors també entenc que per a tu, que et fa il·lusió la cuina, és més fàcil trobar el moment. Per a mi és més una tasca que he de fer. Però que sí,
2: això t'ho has de proposar. Això t'ho has de proposar. I et garantis una cosa. Com més practiquis a la cuina, més et rendirà el temps, més descobriràs coses bones, més t'atraparà, tindràs més il·lusió i si fas una feina creativa, seràs més creativa.
0: Doncs moltes gràcies, Carme. Crec que ja tenim tots els deures ben clars que hem de fer, que és il·lusionar-nos una mica de la cuina i dels tàpers, no?
2: Del menjar. T'has d'il·lusionar del menjar. Ja trobaràs solucions per cuidar-ho.
3: I prioritzar l'alimentació, òbviament.
1: Exacte.
2: I tant.
1: Menjar pinxos.
2: Mira, no et conformis amb qualsevol cosa. Saps què diuen al meu poble, que és qualsevol cosa?
0: Què diuen?
2: Merda de gat.
0: Ala. Pues jo crec...
2: I tu no vols pas menjar merda de gat.
0: Jo crec que amb això... Deixem la conversa aquí dalt, Carme. Moltes
2: gràcies.
0: Molt bé,
2: perfecte.
3: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
2: Adéu-siau. Treva. Sensació temporal
5: d'hostilitats entre enemics que estan en lluita. Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fain ha arribat a Lleida. Fain Ascensors. Fain.cat. Compromesos amb tu.
6: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
7: A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
8: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
7: Resonància, TAC, ràgics i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
8: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
10: Busques un pla diferent i gratuït aquest estiu? Sí, ho has sentit bé. Gratuït. Vine al laberint de palla de la nostra mel, el laberint més gran de Catalunya. Tots els caps de setmana d'estiu, a només 10 minuts de Cervera. Perdre't no havia estat mai tan divertit. Apunta't al pla d'estiu, el laberint de palla de la nostra mel. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
11: Sol, aigua i diversió. Sabies que l'estiu augmenten les infeccions d'oïda per l'aigua? Evita-ho amb els taps de bany a mida per a grans i petits de Natural Audio. Són adaptats, còmodes i segurs, perquè gaudeixis d'un estiu com cal. Demana cita als nostres centres Natural Audio de Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida, el nostre centre de Prat de la Riba.
12: José Luis Sastre, padrí de la Treva, defineix el programa.
13: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
12: Cada migdia dona Treva amb la Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, benvingut a la treva.
1: Jo em pensava ser a la trena, per això vas acceptar. És la treva, de veritat.
0: És la treva de donar-te treva.
1: No la trena.
2: No.
3: Ho dius tan seriós, això, que penses que era la trena?
1: Jo penso que la trena, que és l'únic lloc on em poden acceptar.
0: Sí, si, no, si vols ho canviem per tu.
1: Bueno, sí, sí. No, no, no, ja que està fet, ja... Hòstia, a més hem fet les promocions i tot, ja seria un...
0: No, ja seria, no, ja no seria podem, molt difícil.
2: No podem...
0: Doncs vens a parlar d'història perquè, o sigui, nosaltres estàvem obsessionats amb uns vídeos que hi ha d'IA, en el que la IA, supercutre IA, t'explica la història d'un personatge històric.
1: I la IA és una puta merda.
0: Exacte, per això vam triar un Santi Jiménez en lloc de la IA.
1: No, no, no, a mi no em van... Bueno, no, no sé si em van crear la IA, no, no sé. Aquí no sé què dir-te. Bueno, què?
0: Doncs, què hem de fer? De què vens a parlar d'avui?
1: Vamos, a veure, això es dirà el nom de la secció, que no ho has dit, molt malament. Bueno, jo no sé, ni em sabia el nom del programa. Per tant...
2: Això no va dir-te, el nom del programa no, però de la secció sí,
1: eh? Oh, és història confidencial, però es podia dir gambarrades de la història, perquè traurem draps bruts a, uns, a una sèrie de personatges i xusma, que, i els representarem per la nostra audiència de la trena com una sèrie de gent que... no són realment el que va passar. Seria com a Lola Gamberro,
0: sí,
1: de la història, no?
0: Sí, com el xafardeig.
1: Sí, perquè a Lola sempre tots queden bé.
0: Exacte, sí. I aquí anem a la merda.
1: L'espuma de la vida, que deien, exacte, no? Per això. I avui què?
0: Avui parlem de grans membres de la història.
1: Molt prosopopèic, això.
0: Exacte, volies parlar d'una persona gran...
1: Gran, vols dir alta.
0: O important.
1: No, no, importants, no.
3: Reis i reines, avui, o no?
1: No, no, no, quan diem grans membres de la història de la humanitat no em referiré a personatges que hagin canviat el curs de la història. O sigui, Alexander Fleming, Einstein, o... que també té el seu. Però coses d'aquestes com gent que la humanitat va ser poc després d'ells va canviar, no? No. Quan parlo de membre... em refereixo al membre, a l'estricte sense de la paraula membre, és a dir, el samaler, el rabo, la polla, el penis, la tita, la cigala, el pardal, la pitxa, com li vulgueu dir.
0: Va, començarà a ser la secció més falocèntrica de tota la radiodifusió.
1: Bueno, ja canviarem. Portes canviarem.
2: T'anava a dir això per començar, però després...
1: És que era una prova a veure si ens fotien fora ja directament el segon dia.
2: Sí, estem al fil.
1: S'ha de començar entrant al genoll.
2: Clar.
1: I després, si t'ho accepta l'àrbitre, ja segueix així.
0: Pots fer el que vulgui la resta.
1: Ja, tira, sí. Sí, sí que és falocèntrica, ho reconec. Aquest primer... Bueno, el primer i potser el segon, sí, sí. Però, bueno, a veure, parlarem de personatges sinistres que es van fer famosos, a més de per ser absolutament inútils i uns canalles i uns cretins, que van tenir la seva llegenda, que, mira per on, la van basar en el seu apèndix sexual. Anirem pel primer, que sé que t'agrada molt. No, no els apèndixs sexuals, eh?
0: No.
1: Vull dir el personatge, eh?
0: Doncs aquest personatge m'agrada molt perquè a mi em recorda aquesta cançó.
4: Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. Con ello, los Romanov morirán. La noche fatal viví.
0: Estem escoltant la cançó de Rasputin.
1: La noche es fatal, i tu també, eh?
0: És que... Vale, perquè aquesta és la meva peli preferida, val?
1: La teva peli de la història del cinema?
0: No, de la història del cinema de dibuixos animats.
1: Bueno, tampoc ho millores massa, eh?
0: És Anastasia, que explica la història doncs, de la família Romanov, i ells es basen en que en lloc d'assassinar a tota la família del tsar Nicolás II amb la seva dona, bueno, i els fills, que la seva, una de les seves filles petites, l'Anastasia, va sobreviure, bueno, i va...
1: Imagina't la pobra nena, quin trauma.
0: Exacte, però ella va tornar sense memòria, i llavors és com que s'ha de...
1: Home, clar, pel trauma, clar, exacte. Se li entén.
0: I s'ha de juntar amb l'àvia.
1: Ah, hòstia, això és pitjor, perquè l'àvia dels Romanov devia ser un...
0: Era, no, aquesta va morir després a Anglaterra perquè tenia cosins allà i era...
1: Home, era en família de la reina Victòria.
0: Era dolenta. I, doncs, en aquesta pel·li Rasputin era el malvat. I llavors, la meva cosina i jo, no sé com vam arribar un dia, a molts anys, a buscar en Google... El cipote de Rasputin.
1: En sèrio?
0: El cipote de Rasputin.
1: Veus com els nens estan entrant a la pornografia molt abans del que ens imaginàvem.
0: I per la història.
2: I per culpa de les pel·lícules de Disney.
0: Exacte.
1: I per culpa de Disney. Disney produeix la pornografia.
2: Ja està.
1: Collons. Bueno.
0: Qui era aquest senyor?
1: I vas trobar el que significa el nom de Rasputin?
0: No, o sea, no tinc ni idea d'aquest senyor més que la peli.
1: I la polla. Vale, vale. Doncs Rasputin, que en teoria es diria Rasputini, seria de pronunciar, en rus vol dir literalment dissolut. de costums viciosos i conducta immoral i desenfrenada.
0: Una pel·la.
2: És això que el nom fa la persona, al final, no?
1: També. Sí, la persona i els apèndics, sí. Ja veurem que no és simplement una casualitat. Va néixer Rasputini on Déu va perdre les espardenyes, a Prostokoye, Sibèria, un forat pudent que està 2.000 quilòmetres de Sant Petersburg, que aleshores, com bé saps els que heu vist la pel·lícula, era la capital de l'imperi rus. Un poble que, on, segons el cens de 1897, ell va néixer 28 anys, tenien una cosa comuna, tots els habitants. Tots eren analfabets.
3: Pensava que anaves a dir una altra cosa, que anava en relació
1: amb
3: aquesta
1: persona.
3: A saber com estava
1: a
3: Sibèria.
1: No va haver-hi una mesura general del poble, però sí, tots eren analfabets. Ell ho va ser tota la vida. No sabia ni llegir ni escriure. Va morir sense saber llegir.
0: Això
1: Anastàsia no ho expliquen. Canta molt bé, una mena així, però no. A més, era raret tirant a idiota.
0: Què feia?
1: No era per culpa seva. Bàsicament, allà hi havia molta pobresa i, bàsicament, el que ell es dedicava era, per poder menjar, robar-li collites o robar coses als pagesos. Els pagesos, quan el pillaven, no era el tio més hàbil ni el més ràpid del poble, s'ha de dir, li fotien unes païses que el van deixar tonto de petit. A més, es veu que tenia també una sèrie de tics i tal.
2: És a dir, podríem dir que li feien estar bullying, pobret meu.
1: Més que bullying, el torturaven.
0: Vale. Ens passem,
1: bullying
0: ja.
1: Seria una manera molt suau de dir-ho. Ell, per exemple, fins i tot els habitants del poble reconeixen que el van enxampar robant unes collites i li van fotre tal meneo d'hòsties que ells reconeixen que es va quedar estrany i mig imbècil. És a dir, les hòsties que li van quedar van ser... No només també el que escaven els pagesos, sinó també aquests sí que li feien bullying, els altres nens que el veien raret perquè no parava de moure's i tenia tics. I aleshores ell que decideix? Amb 14 anys decideix marxar, té una visió divina i se'n va al bosc a viure sol.
0: Vale, un ermitaño.
1: Sí, una mena, sí, una cosa així. I aleshores ell, com té la visió divina, s'apunta a un monestir. Un monestir on entra en una secta que són els Iliti, que estaria traduït els flagel·lants, els que heu vist aquests, fins i tot a Setmana Santa, gent que es curra a si mateixa, com això. És una sèrie de tipus raros que entenien que per arribar a la fe feia falta el dolor. Però que un cop ja s'havies patit el dolor, aleshores tot... I, home, una cosa, has fet la feina, aleshores festa. I què feien després de flagel·lar-se? Orgies!
0: Clar, s'ho mereixien, suposo.
1: Clar. El que passa és que després de flagel·lar-te, certes postures amb una orgia poden considerar-se una mica dures i poden fer una mica de mal, no? Era una mica de Jueves del Sado, però la Rússia profunda. A Rasputin li va encantar la idea i aquí el nano ja va destacar, per motius que ja veurem. Era bo pagant-se, era bo rebent cops i era molt bo a les orgies.
0: Val.
1: Bueno, és una cosa que cadascú pot tenir les seves coses.
3: Rasputin és el mateix que tots coneixem, que era de la família del Tsar, que ajudava. No era com arriba? No res a veure.
0: I
3: no,
0: com arriba?
3: Dins, allà.
1: No té res a veure. El tio que sí que tenia era molt carisma i molta memòria, perquè hem dit que no sabia llegir, sinó que, a més, ell recitava les escritures perquè les memoritzava de sentir-les. El tio tenia aquest
2: és a dir, que tenia potencial. Segurament, si no hagués sigut analfabet...
1: Si no hagués sigut analfabet, hagués sigut pitjor per la humanitat, segurament. Vale. Però, clar, això que dèieu, l'Uri, no? Diu, hòstia, tenim la idea de que formava part de la família. No formava part de la família.
0: Estava amb ells.
1: Ell estava amb ells i va entrar perquè... El Tsar Nicolau i Alexandra, els papàs d'Anastàsia, que tu coneixes, molt bones persones, els dos, tenien el poble massacrat i passant gana com un fill de puta, però bueno, a la pel·lícula queden molt bé.
0: Sí.
1: Estaven molt preocupats perquè no tenien fills homes.
0: Vale, perquè tenien quatre noies.
1: Tenien quatre noies, vale. I aleshores ells intentaven tenir un... I aleshores va néixer el Tsarevich Alexei, després de molts intents. Però de seguida van veure que alguna cosa a l'Alexei i al Tsarevich anava malament.
0: Era una mica Carlos II.
1: Sí, tenia hemofília.
0: Val.
1: Tenia hemofília. I l'hemofília era una enfermedad molt greu en aquella època. L'esperança de vida de l'hemofília en aquella època, i a Rússia més, a més, imagina't, les condicions higièniques impressionants de lavabo d'autopista o d'estació de Rodalies, podrien ser pues, de 14 anys com a màxim, no? Aleshores, ell va arribar a l'acord. Com va arribar a l'acord, no? Ell va dir-los que podia curar els Zarevich. Perquè hi havia una època en el qual la família aquesta russa de Zarevich, ajuntats, cunyades i cosins, estava molt de moda a Rússia l'ocultisme. I aquest tio, és veritat, la imatge que té, que és allò com el mago Fèlix.
0: Exacte, com un savi que fa màgia oscura.
1: Exacte, no, no. I aleshores ell, ell va arribar, quan el nen sagnava pel llombrígol, li va imposar les mans, i amb les mans va parar l'hemorràgia i va evitar la mort del Zarevich, cosa que no va evitar uns anys després. Però bueno...
0: I d'aquí de convertir-se en la verge de Lourdes, del zar, després, quan passa tota la Revolució Russa, què fan amb ell?
1: Ell el veia, el poble el tenia com fama de sal, la Sarina l'adopta, i ell allà hi entra a la cort com un membre més, i a més el tio era molt alt, valia gairebé 2 metres, unes grenyes, una barba i un rabo que no tenia ni el dimoni. I aleshores el tio es converteix en un membre més de la cort i es dedica a cardar molt. Però, clar, ell, per exemple, tenia moltes amants dintre, se suposa, de la cort, i a més contractava al dia unes 3 prostitutes.
0: Ah, val, a més, per tenir de sobre.
1: Sí, ell donava molt amor. Ja se sap, aquesta gent de la religió sempre estan disposats a donar amor a qui se'ls hi posi. Perquè, a més, ell, recordeu la seva ideologia, ell havia de pecar, però pecar

0: recordeu la seva ideologia. Ell havia de pecar, però pecar molt.
1: Val.
0: Aleshores, podríem dir que la policia russa, ell es fa molts enemics, comença a perseguir-lo i a tenir informes d'ells, i resulta que es veu que no tenia aquestes 12 amatòries, sinó que diuen que o bé era gay o bé era impotent. I que ell ho feia com per tenir totes aquestes aventures, perquè les declaracions de les prostitutes que estaven amb ell eren que quan les contractava les posava al llit, els feia un petó al front i es posava a pregar al llit de genolls.
1: Com que ho feia per amagar les seves inseguretats.
0: Segurament. I a les dones de la cort amb les quals estava, els hi feia, mitjançant aquestes coses que tenia com d'ocultisme, els hi feia uns massatges que feien entrar en èxtasi, el que es coneix com una palla.
1: I, Santi, ja, perquè
2: coneix, eh?
1: Hem d'acabar ja, perquè hem d'acabar ja sense acabar el temps, però com arriba el cipote de Rasputín a estar en un...
3: Però això és una llegenda, no?
1: No, està de veritat.
0: A veure, Rasputín l'assassinen els seus, molt ràpid, l'assassinen uns prínceps i uns rivals seus, que l'enverinen amb un pastís, l'enverinen amb vodka, l'enverinen amb vi, i el tio segueix viu. Com veuen que no es mor, li foten dos tiros, quan van a veure si està mort, el tio s'aixeca, surt corrents, cau en el riu Neva amb un forat de gel, i aleshores el treuen. I el seu cos queda allà. Aleshores, el seu cos, després de la Revolució Russa, és venerat com si fos un santón de l'antic règim. ¿Vale?
1: Val.
0: Aleshores, un ministre de Stalin i de Lenin, perdona, decideix que se l'ha d'incinerar. I quan van a incinerar-lo, el desenterren, on estava, veuen que li falta el rau.
1: Oh my God.
0: Vale.
1: Wow. Per què?
0: Aleshores, hi ha unes teories que són o que les infermeres, quan van portar-lo i fer-li per embalsamar-lo, van dir que allò no es podia quedar allà i que s'havia de guardar.
1: S'havia d'estudiar
0: com una cosa així. I van de suposar que va haver-hi. I hi ha el misteri. Diuen que una noble russa que va fugir de la purga dels bolxevics el va tenir en un altar a casa seva a París.
1: Val.
0: Després, això ha anat voltant i ha acabat, a l'actualitat es pot observar, conservat en formol al Russian Museum of Erotica de Sant Petersburg. Una peça de 30 centímetres que va voltar per tot el món fins que l'uròleg Igor Zanakin el va comprar a un antiquari francès per 8.000 dòlars després de que el pardal recorregués mig món.
1: Doncs, Santi Jiménez, moltes gràcies. Ara es veu que no podrem veure en cap exposició.
0: Haig de dir-vos...
4: El pots seguir buscant per Google, com feies.
1: Exacte.
0: Haig de dir-vos que tot és fals. Que és veritat, eh? El penis és fals.
1: Haurà de tornar.
2: Sí, sí,
0: és fals. Però la història és divertida.
2: Ha caigut un mite, total.
1: Doncs, Santi Jiménez, moltíssimes gràcies. Ens veiem dimarts vinent.
0: Molt bé.
2: Amb més membres o no?
0: Possiblement, i membre espanyol.
2: Ah?
0: Que ja se sabe que pitxa espanyola nunca me asola.
5: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: I avui ha vingut a donar-se a Treva la guionista, que no còmica, també llicenciada en Belles Arts, però més que artista, divulgadora, cultural, l'ovella negra de les influencers espanyoles, la bocachancla que no té por ni enfrontar-se amb el mateix Vaticà, la comunicadora i, sobretot, també, la rubia, la del podcast, sí, home, la presentadora de La Pija i la Kinky. La nostra Kinky, la Marian Maturana.
6: De música de mi època. Pues, por ejemplo, ¿os gusta...?
7: A mí me gusta mucho Serrat.
8: A mí me gusta mucho José Luis Perales.
9: A mí me gusta mucho Beethoven. Me encanta Beethoven, me sé todas las de tocar con la flauta.
10: Voy a hacer buenas notas a todo el mundo. Yo de Cartagena.
11: Un inciso. ¿Por qué tantos tíos que han estudiado comunicación audiovisual si luego nunca se comunican?
12: No sois solo unas chicas.
13: ¿Vale? Lo que sois perdidas y tenéis que espabilar porque os están comiendo por los pies. Y que os coman a vosotras me da igual, pero que me coman a mí.
14: La espalda revolotea las faldas bajo un manto de guirnaldas.
2: La Marian es de Cartagena, però ens ha demanat que podem fer l'entrevista en català i si hi ha alguna part que no entén, que ens ho pot dir, que li repetirem la pregunta sense cap mena de problema. Marian, com estàs?
15: Bona tarda, chicos, ¿cómo estáis?
1: Molt bé.
2: Benvingut a la Treva, i la primera pregunta que fem als convidats és: tu com et dones treva a la teva vida?
15: Pues yo realmente me doy tregua siguiendo pa'lante, aunque parezca contradictorio, pero sí, me he dado cuenta que

0: Bona tarda, Cristina. Què et passa pel cap i també pel cor quan sents l'himne d'Alemanya, el teu país d'origen?
1: Complex, això, però bé, primer de tot que ja porto més anys aquí que allà. Després que tampoc hi vaig néixer ben bé, o sigui, jo amb l'himne alemany...
0: Bueno, i vas créixer.
1: Vaig créixer, des de que puc pensar. Però sí, precisament amb els himnes i les banderes...
0: No et portes bé?
1: No els hi tinc gaire estima.
0: O sigui, encara que tu portes aquí des de que tens 19 anys,
1: sí.
0: Quan a tu et pregunten d'on ets, què dius?
1: Del món.
0: Dius del món? Ets d'aquestes que dius del món? No dius Alemanya?
1: A veure, jo suposo que alguna cosa a Alemanya tinc i com més gran ens fem, potser encara es nota més. Això és el que em diuen. El que passa que a Alemanya jo crec que sempre he estat una mica més mediterrani i per això també aquí m'hi trobo molt bé.
0: Però, per exemple, el Mundial de Futbol, val? Que no sé si el segueixes, no fas...
1: Segon tòpic. Tota la meva família és superfutbolera, menys jo.
0: Però tu, si vols que guanyi algú, qui és? És Alemanya? És Espanya?
1: Avui vaig a Espanya, home.
0: Amb Escòcia? Si es pogués, eh?
1: Si
0: estiguessin
1: pogués...
0: tots, qui guanya aquí? Perquè, a més,
1: home,
0: ets una enamorada d'Escòcia...
1: És tot un... Bueno, aquí m'has fotut un gol, sí.
0: O sigui, si haguessis d'escollir... Al començament del Mundial, tu diries que guanyi Escòcia abans que Alemanya i Espanya. Sí?
1: No, avui vaig amb Espanya perquè li dec a la meva parella, perquè si no... I a més avui ho mirem amb uns amics, sí, sí.
0: Que tornant a l'himne alemany, és un himne que té molts anys de vida. De fet, la música és del compositor Joseph Haydn, que el va compondre l'any 1797. Però pel que es veu, quan va haver-hi la unificació d'Alemanya, l'any 91, es va acordar que només es cantaria la tercera estrofa.
1: Sí, és que aquest himne té moltes històries, no? I per això potser també jo... Els himnes a vegades s'utilitzen, no? Haydn no té la culpa, però sí. I nosaltres està fet amb... Penso que el futbol és el que molta gent els ha fet sentir l'himne d'una altra manera i poden cantar amb molta alegria i també, doncs, ho celebro, no? Però sí, clar, és que som un país amb molta història.
0: Efectivament. Que, de fet, diria que la primera estrofa de l'himne, no sé si dir-ne prohibida, però no està gaire ben vista perquè és la que utilitzaven durant el nazisme.
1: Exacte.
0: I a tot això, tu ets de 1976 uh-huh. i vas viure dels uns, no? Des de que
1: sí,
0: tenies
1: sí.
0: un any fins als 18 a Alemanya.
1: Recordo.
0: Per tant, tu vas viure a l'Alemanya que no estava unificada, que hi havia l'Alemanya de l'est i uh-huh. la de l'oest. Tu a quina pertanyies?
1: Jo a la de l'oest.
0: A la capitalista, perquè ens entenguem.
1: Exactament, sí. O sigui, jo vaig viure a Berlín i Berlín estava ocupat. I si us feu la idea, no? El mur partia la ciutat. I això vaig viure durant 13 anys de la meva vida. O sigui, jo vaig viure amb una Berlín partida pel mig. I a la meva banda, diguem, hi havia... Jo era a la zona ocupada pels francesos, hi havia els americans i els anglesos. I amb aquesta és a l'oest, i l'altra part era dels russos. I nosaltres vivíem allà, però a més vivíem molt aquesta Alemanya partida, perquè la meva mare va fugir de l'est abans que es fes el mur, com molts alemanys més.
0: Que per això van fer el mur.
1: I per això van fer el mur.
0: Perquè fugien de la part comunista.
1: Bàsicament, i ja era difícil, o sigui, ells ho van deixar tot, era tot top secret, i si els haguessin enganxat amb algú de la família... O sigui, van fugir sis germans i els pares i van anar amb tren a l'altra banda i van dir si... No venien tots junts perquè s'hagués vist molt i van quedar en un lloc i si no arribaven tots haguessin tornat enrere tots.
0: Aquest era el pacte?
1: Uh-huh. I no hi havia mòbils, vull dir que van...
0: O entren tots
1: van
0: o no
1: quedar
0: entra
1: en una estació a una hora concreta, sí, sí, i van dir, bueno, si no arribaven tots... tornarien enrere. Sí, sí.
0: En parlarem amb més profunditat, perquè és molt interessant, no?, de tot plegat, però per obrir boca una mica, Cristina, la caiguda del mur de Berlín i la unificació d'Alemanya, tu t'agafa en plena adolescència, ara
1: sí.
0: Ho deies, tenies 13 anys quan cau el mur, que no cau, el tiren, però es coneix com la caiguda.
1: Sí, sí.
0: A partir d'aquest moment, tu vas notar molt canvi en el teu dia a dia?
1: Sí, sí, sí.
0: En què?
1: Totalment. Bueno, també per... per poder per primera vegada anar a veure d'on era la meva mare, no? O sigui, nosaltres sí que podíem anar a l'est, nosaltres com a de l'oest, diguem, tu podies passar la frontera, però clar, la meva mare tampoc és que li feia gaire gràcia, no?
0: Clar, perquè ja podíem veure, dir, fuig de
1: bueno,
0: Dresde.
1: Ella tenia aquesta por, no? De que, clar, i a més et podien passar-les molt... o canutes a la frontera. I, o sigui, jo havia anat a la Berlín de l'est amb una tieta àvia que em volia ensenyar que és la part on està tota la història, no? L'illa dels museus, o sigui, la part més històrica de Berlín la vaig veure amb la meva tieta àvia perquè els meus pares no m'hi van portar.
0: Però amb el mur aixecat encara?
1: No, o sigui, sí, amb el mur aixecat. Nosaltres sí que podíem passar pagant i tot plegat, no? Per un dia amb un visat i tot.
0: Com un tour.
1: Sí, sí, exactament. I podíem, bueno, podíem anar-hi, ells no podien.
0: Són els de l'est els que no podíem passar.
1: Exacte. I llavors, clar, a l'aixecar-se això, doncs clar, vaig descobrir tot una Alemanya que la meva mare m'havia explicat coses, no? Però vam anar a veure on elles havien viscut, on havia crescut. Vam tornar a veure, doncs, amics d'ella. Clar, és que era molt difícil també quedar amb els amics. És que... Sí, sí, ho vam viure molt. I també dels millors amics, que sí que sempre ella havia mantingut el contacte, doncs, bueno, també moltes històries, no? Ho vius molt a prop.
0: Els hi vas poder posar cara a tota aquesta gent.
1: Sí, sí. Que jo els havia enviat paquets amb coses dels cantants pop del moment.
0: Ui!
1: I els van tornar dient que era material capitalista. I aquest paquet havia fet jo, no? I amb 12 anys em vaig fer gran de cop.
0: Els podien empurar, eh? Quan vegin allà un caset de Stevie Wonder.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria caure la del Pulpo, eh? Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la professora d'alemany, cantant i directora de corals, la Cristina Cox.
2: Llapis de Memòria amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Cristina Koch, no Cox, que m'he equivocat, amb ni més ni menys que la mateixa Cristina Koch, interpretant la peça musical En Sourdine, de música de Pau Casals i lletra del poeta francès Paul Verlaine, que diria Cristina que vas tenir el privilegi d'interpretar aquest tema davant de la vídua de Pau Casals, la Marta Casals.
1: Sí, sí.
0: Com va anar el tema aquest?
1: Nosaltres vam ser uns quants pecats de la Fundació Victòria dels Àngels, que a part d'ajudar-te econòmicament amb els estudis, el superior, ens van venir dar moltes possibilitats professionals i molt especials que recordaré sempre. I aquesta cançó forma part d'un disc doble, que hi ha música relacionada amb Pau Casals i Victòria dels Àngels, i els pecats vam gravar cançons d'ell, que és, molta gent el coneix com el que era, no?, violoncel·lista, però ell també va compondre moltes coses i cançons, però va deixar dit que no es publiquin fins després de la seva mort. I doncs ara estan publicats i en aquell moment els vam poder gravar, perquè encara no hi havia cap disc, i llavors, mentre ho estàvem treballant, la seva vídua també... ens va escoltar, va estar allà, vam poder parlar amb ella. Bueno,
0: li va agradar?
1: Sí, ella estava molt contenta de que també que la gent jove ens interessessin per aquest llegat, no? I per aquesta faceta d'en Pau Casals, que, bueno, que era, a part de gran músic, doncs una persona molt, molt conseqüent, no? Molt, molt interessant. I molt, amb un compromís molt ferm, no?
0: Jo crec que avui dia Pau Casals potser estaria canceladíssim, perquè quan es va casar amb la Marta, que
1: sí,
0: era porto-riquenya,
1: sí,
0: ell tenia uns 80
1: sí,
0: anys
1: sí, sí,
0: i ella no arribava als 20, eh?
1: Sí, sí,
0: que ella
1: sí,
0: també
1: sí,
0: és violoncel·lista, per cert.
1: Sí, sí, fou alumna seva, em sembla, i l'edat, al final, també és una cosa...
0: Home, de 80 a 20, hi va tota la vida. Què t'anava a dir, Cristina? Tu vas venir aquí a Catalunya a formar-te com a solista o la idea iniciàtica per la que et trasllades fins a Catalunya és una altra?
1: És una altra. Jo vaig venir a fer 6 mesos de pràctiques amb una finca ecològica, d'agricultura ecològica. Mm. Això va ser al Maresme. I bé, allà ja vaig notar que jo el que volia fer era fer música. I doncs després vaig començar doncs al taller de músics, després, perquè em vaig dedicar també a l'agricultura, vaig viure al Solsonès, a les comarques lleidatanes, i allà doncs vaig anar al Conservatori de Manresa, i la meva profe, la Margarida Lladó, sempre li estic molt agraïda, perquè ella em va dir: nena, tu hauries de fer el superior. Però clar, jo tenia cabres, llavors...
0: Clar, cabres i fer els estudis superiors de música.
1: I també, bueno, tenia una feina, jo treballava com a profe de jazz, no? I ella deia, hauries de fer el superior de clàssic, i sempre m'ha agradat. I bé, doncs al final em va convèncer, i sí, sí, una mica és gràcies a ella que vaig tornar a Barcelona, vaig fer el superior.
0: Sí, tot comença per això, en l'agricultura ecològica.
1: Sí.
0: I a tu com et ve això de l'agricultura ecològica, Cristina?
1: No ho sé, jo... Potser m'agrada molt la natura, per començar, els animals. A Berlín no vaig poder tenir, els meus pares també sempre van dir: bueno, tu, quan tinguis 18 anys i marxis de casa, pots tenir un gos, pots tenir un gat. Doncs mira, em va donar per les cabres. I...
0: Però com és que vens aquí a Catalunya? Perquè entenc que hi ha parts d'Alemanya on podies també
1: sí,
0: formar-te com a agricultora
1: sí,
0: ecològica.
1: Sí, de fet, hi havia més coses. Jo era molt, molt idealista i volia treballar per una ONG. Havia conegut gent que havien fet això amb nens al carrer a Guatemala, i així com molta gent deia: a tu estàs boja, just aquesta gent que ho havien fet m'havien pres molt en sèrio i em van dir: a veure, si tu vols ajudar hauries de saber l'idioma primer, perquè si no, no ets d'ajuda, i hauries de sortir una mica de l'ou, no? Perquè...
0: Sí, Catalunya era com un pont,
1: era un pont
0: per acabar anant a Centroamèrica a ajudar.
1: Era un pont, per, exacte, o Brasil o el que sigui, sí, sí, i aquí m'hi vaig quedar.
0: Sí, en principi era una qüestió temporal.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: I com es va tornar indefinida?
1: Bueno, per l'amor. Bé, no sé, vaig conèixer la meva primera parella, la seva família em va acollir com una filla. També, bueno, tota la gent, sempre, bueno, estic superagraïda perquè tothom m'ha ensenyat l'idioma, d'estimar el territori. També he viscut molt a la Catalunya central, al territori rural, i bé, i el nivell musical també aquí és super alt. O sigui, allí ho dèiem amb la meva parella, que aquí tenim uns músics que no...
0: La teva parella actual és músic també?
1: No, ella és, no es dedica a la música, però li agrada moltíssim, però encara més li agrada el futbol, o sigui... Però no, ella no s'hi dedica, però ho estima amb tot el cor.
0: I què et van dir a casa quan vas fer aquella trucada, no? Suposo sí. Des d'una cabina, perquè els mòbils encara no s'estilaven, i dius, hola, papa, mama, que al final em quedaré aquí, eh?
1: Sí, la meva mare em va em va tallar mitja frase i em va explicar alguna cosa de la veïna. O sigui, no, era com dir, ho desvio totalment. I per sort tinc uns germans molt macos i la meva germana va venir a visitar-me i anava explicant coses d'aquí, no? Que estava molt bé. I, o sigui, ella va fer com...
0: Ho va edulcorar tot, ho va, eh?
1: Sí, els hi va estovar una mica els meus pares i llavors ja per Nadal ens van convidar a celebrar el Nadal a Alemanya i ja...
0: I es va formalitzar tot plegat.
1: Sí, sí, que però...
0: Aquí tenim un tema perquè... Tu vens aquí a formar-te en agricultura ecològica, sí. Per tant, tu no aterres al mig de Barcelona,
1: no,
0: sinó que tu arribes a la Catalunya rural.
1: Totalment, sí.
0: Quina Catalunya et trobes?
1: En aquell moment, super, super, super amable amb la gent que venim de fora, amb la gent que volem... que encara no parlem català, però ho volem aprendre. O sigui, em van ajudar moltíssim. Sí que també és cert que el poble on vam anar a parar a viure amb la meva exparella, primer van fer apostes a veure si aguantàvem un mes o tres. El que donava més per nosaltres era 3 mesos.
0: I quan vau aguantar?
1: 10 anys ben bons, sí.
0: Ostres!
1: Sí. I perquè ens vam separar i, bueno...
0: Els hi vas fotre una bona pallissa, eh?
1: Sí, sí, no, i bé, no, la veritat és que he de dir que encara ara, quan hi pujo, se'n recorden mi. I vaig cada any, pel Festa Major...
0: On és, això?
1: Valmanya de Pinós.
0: Apuntem.
1: És el centre geogràfic de Catalunya.
0: I si aneu a viure allà, que sapigueu que els veïns faran apostes a veure quan dureu.
1: Ai, no, pobres!
0: Tu, quan arribes aquí, saps de l'existència del català?
1: I tant, sí, sí, perquè a Berlín hi havia una ràdio, que es deia Ràdio Multiculti, i feien mitja hora de ràdio amb diferents idiomes, i en sèrio, eh? Mitja hora català a la setmana a la ràdio de Berlín.
0: Mitja hora de català a la setmana.
1: Un programa de mitja hora en català, i jo allà apuntant i sí, sí, estudiant.
0: Però ja en tenies alguna cosa?
1: Home, vaig estudiar, a mi m'encanten els idiomes i per això també m'hi dedico, no?, a fer classes i tot això. I bueno, sí, sí, jo estava aquí com una esponja.
0: Aquí estem ja a l'Alemanya unificada o
1: sí,
0: encara estem
1: sí, sí,
0: a l'Alemanya
1: sí,
0: dividida?
1: Sí. O sigui, el mur va caure que jo tenia 13 anys i vaig fer el batxillerat allà amb 18 i amb 19 vaig venir aquí.
0: I la ràdio sonava aquesta època, eh? 17-18. Doncs ara anem més enrere perquè anem cap al Berlín Oest,
1: sí, sí.
0: Que és on es va criar la Christina Koch, de la mà del musical, allà on s'hi dic bé això, Linie 1. Sí.

0: El llapis de memòria de la professora d'alemany, cantant i directora de corals, la Christina Koch. També hi hem trobat Line 1, el segon musical alemany més vist de la història, només per darrere de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht.
1: I que, tot és de Berlín, eh?
0: Que, Cristina, aquest musical es va estrenar l'any 1986, quan tu tenies uns 10 anyets aproximadament. Et transporta a aquella època?
1: Totalment, sí, sí, totalment. Això és Berlín dels 80 i... La meva joventut i, bueno, adolescència, bàsicament, la vaig passar en aquest teatre, perquè...
0: Entre Quin teatre és aquest?
1: És el Griptheater.
0: Griptheater?
1: Griptheater, i és, sempre ha sigut molt... bueno, et mou coses, no? Et mou coses, i no es callen les coses polítiques, tampoc. Vull dir que és un teatre de referència pel públic crític de joves i infants, i l'escola, doncs, ens hi portava, menys mal, i després ja vaig anar sempre amb la meva millor amiga. Som,
0: bueno, habituals, éreu de...
1: Sí, sí, la Caro i jo, és que no ens perdem, bueno, ara perquè estic aquí, però quan hi vaig intento...
0: Sí, que tu et dediquis a la música, en part, té a veure amb la influència
1: molt,
0: que va tenir...
1: Molt, molt, sí, aquesta gent ens van influenciar tota una generació, i encara ho segueixen fent. Vull dir que aquest teatre està més viu que mai. Estan fent bueno, obres superxules de temes actuals sempre, i per joves, per infants. O sigui, tenen en compte tot un públic, no? Tota una cantera, i penso que som molts, que hem begut això i ens han fotut el coquet al cor.
0: I el títol d'aquest musical és Line 1, que és la línia 1. Uh-huh. Això té a veure amb la línia del metro de Berlín?
1: Sí, perquè estava tallada.
0: Clar, perquè aquí tenim aquest tema, no? Que les línies travessaven tota la ciutat, però la ciutat estava partida en dos, amb un mur enmig, que realment eren dos murs, amb una franja al mig, que li deien la franja de la mort, així
1: sí,
0: que
1: sí,
0: imagina't tu
1: el
0: que hi havia allà. Com era anar en el metro de Berlín quan hi havia estacions que no podies parar?
1: Sí, sí. O sigui, bàsicament, clar, al metro podíem anar nosaltres, que érem de l'oest, i hi havia un moment que es feia fosc i passaves unes estacions com fantasmes, que eren totes les fosques, de tant en tant potser veies algun soldat amb metralleta, vull dir, era...
0: Sí, era un moment d'empassar saliva. Uau.
1: Bueno, clar, jo vaig créixer amb això. O sigui, clar, dius, hòstia, però clar, si passes dia sí i dia també, al final et sembla, malauradament, com quasi una normalitat, no? El que passa que, bueno, t'expliquen que, clar, passes per allà i a vegades hi ha gent que volien fugir enganxant-se al metro o el que sigui, no? O sigui, és que hi ha històries molt, molt crues de tot això. I per això hi havia, doncs, presència dels soldats. I, sí, sí. I llavors tu, després de quatre estacions o així, ja tornava de llum, ja tornaves a estar a la Berlín de teva, diguem, de l'oest, i ja està.
0: És fort, perquè
1: fort.
0: Tots els relats que m'estàs explicant són de gent de l'Alemanya de l'est, de l'Alemanya comunista, que volia abraçar el capitalisme amb totes les seves forces. I no els deixaven, si no els deixaven anar en metro, no els deixaven desplaçar-se.
1: Clar, estaven...
0: Sembla que estem fent ara un cant al capitalisme, i no és així,
1: tampoc. No és així. O sigui,
0: molts,
1: no, clar,
0: molts forats, però...
1: És que, clar, el capitalisme no és tot, no? És també... clar, allà, diguem, el comunisme tampoc estava... que tots eren iguals. O sigui, alguns eren més iguals que d'altres, no? I si tu no estaves d'acord, ja no eres igual, tampoc. O sigui, no és tan fàcil com el blanc i negre, no? Si tu vols, doncs... el millor per als teus fills. Per exemple, la meva mare eren germans bessons. Ella volia dedicar-se a ser pediatra, i només pel fet de que els seus pares, o sigui, el seu pare era metge, i això amb un estat obrer no s'hi portava, diguem, no era tan ben vist, van fer seleccionar el pare, o sigui, van fer triar dels dos fills, només podia estudiar un. I en aquella època, la meva mare ara té 86, doncs clar, qui va triar?
0: El germà.
1: El meu oncle és metge. La meva mare no va poder fer mai. Es va fer... després es va fer infermera, però clar, és que...
0: Sí, sí, la van privar.
1: O sigui, és molt normal, no?, que molta gent volguessin estar lliures.
0: De fet, és el que comentàvem abans, que la separació d'Alemanya es fa el 1949 i el mur no es construeix fins al 62, que són 13 anys més tard, perquè hi havia un èxode massiu i, de fet, el fan una mica... El fan de nit i en un sol dia el construeixen, aquest mur.
1: Però, bueno, es veu venir, diguem, cada vegada...
0: Sí, perquè van expropiant els terrenys perquè els necessiten per
1: fer l'espai. Cada vegada hi ha més restriccions, també. O sigui, es veu venir, no?, que passarà alguna cosa. Hi havia molta tensió, ja es veu. Per això molta gent... O sigui, cada vegada el meu avi havia volgut fugir ja abans. Després van tornar a esperar perquè ell, en el fons, volia estar en aquell país, volia fer coses, no? Però ell era un metge d'un psiquiàtric, era un director, i sota els nazis va veure com van voler matar gent, pacients, i sota els comunistes també va veure com hi havia molta, molta opressió, no? I ell sempre ho deia, al final els extrems es toquen.
0: Hi ha una pèrdua de fe en l'humanitat, no?, en aquests dos...
1: Bueno, però també hi ha gent molt maca, no?
0: Sí, evidentment. Tot arreu. Que tot això, el teu Berlín, el Berlín Oest, on vivies tu, era una illa envoltada de la RDA, sí, de l'Alemanya comunista. Vull dir, era el Berlín Oest i tota la resta era l'Alemanya comunista.
1: Sí, sí.
0: Hi havia alguna manera de sortir d'allà per viatjar, per exemple?
1: Sí,
0: com us ho fèieu?
1: Nosaltres sí, nosaltres podíem fer... Hi havia com tres autopistes, imagina't, que pots agafar tres autopistes, una al nord... una a l'oest, diguem, cap a França, cap a aquesta direcció, i una cap al sud, cap a la muntanya. I nosaltres, doncs, a la frontera havíem de parar, ens miraven el passaport i, doncs, bueno, allà esperar fins que els hi semblava bé que poguessis passar. I amb això la meva mare sempre... Bé, una mica
0: patint. Passava malament, no?
1: Sí. Però, clar, tota la nostra família estava repartida per Alemanya, i anàvem a veure els avis, doncs sempre havíem de passar, no? Mm-hmm.
0: Tu recordes perfectament on eres i què feies la nit del 9 de novembre de 1989?
1: Que és quan
0: va caure el mur de Berlín?
1: Sí, a la nit estava a casa, perquè, clar, jo tenia 13 anys, però estàvem tots molt agitats, ja, perquè això es veia venir, i a més teníem notícies també dels amics de l'est, que també alguns no havien esperat aquell dia, o sigui, ja havien per Hongria, ja s'hi havia pogut fugir abans, i alguns s'hi havien agafat tot i s'havien anat a Hongria, i, bueno, estàvem molt, molt pendents, però el dia, al matí, a l'escola ens van donar festa, i van dir, va, aneu a veure-ho, que això és història, i, bueno... Jo amb els meus amics, doncs vinga, cap al centre, no? I allà tothom estava, bueno, eufòric i celebrant i abraçant-se la gent. I, bueno, sí, això no oblides mai. És preciós. Després, bueno, les coses són més complicades,
0: però
1: no?
0: Però el moment exacte...
1: Però aquest moment, ja t'ho juro, que tothom estava molt content.
0: Des de casa teva es veia el mur?
1: El que passa que jo estic al nord de Berlín, casa meva, i llavors pots anar a l'altre mur, que és el que envoltava la ciutat. O sigui, hi havia un altre mur, no?, el que envoltava la illa. I
0: sí,
1: això no estava gaire...
0: Sí, hi havia un que dividia i un altre que l'envoltava.
1: Sí, sí.
0: Cristina, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. Es titula The Truth is Spoken with Your Eyes. Per què l'has inclosa al teu llapis de memòria?
1: Soc molt fan d'aquest cantant.
0: Del Theo Blackman.
1: Del Theo Blackman, sí. Ara està als Estats Units i està fent coses molt xules. Acaba de treure disc. Però aquest és un disc que per mi va ser molt important, perquè és aquells últims anys d'estudis que estàs pensant què vols fer amb la teva vida, no? I jo volia ser cantant i vaig anar també a veure proves com a oient i tal, i tothom em deia, bueno, però aquí... Quasi que preferíem gent amb una mica més d'edat, que ja tinguin més personalitat.
0: Si tu vas anar a provar-ho a la universitat.
1: Vaig anar a veure-ho, vaig parlar amb gent que ho feia, vaig mirar classes de la professora i tal, i bueno, vaig investigar, no?, d'oient, i llavors van ser molt amables amb mi, van dir, doncs, això, que si pots veure una mica amunt, fer-te una mica i després tornes, perquè llavors tenia 18 anys i els hi va semblar que, així com a la música clàssica, quasi ja ets un avi, a la música moderna doncs també a vegades compten altres coses, no? I llavors jo i una amiga que també li agradava molt el jazz, érem molt fans d'anar a veure pues, gent que començava en la carrera, no? I aquest noi llavors era molt jove i tocava amb un profe de jazz de piano i compositor, que és el Kirk Nurock, i ells junts van fer aquest disc. I llavors aquesta cançó és molt xula perquè van fer tota una investigació sobre improvisació amb la veu, però imitant animals.
0: Ah, molt bé.
1: I això és el que fa, si sentiu, és que ell això és un musical de jazz que es diu Mowgli, i ell interpreta en aquest Mowgli que va créixer entre llops, i llavors aquest és el moment de la cançó quan els llops el fan fora de la seva manada perquè no és un llop, però ell canta com un llop i és brutal. Bueno.
0: Doncs anem a escoltar una mica el Theo Blackman i el Kirk Nurock, aviam si el sentim udolar.

0: L'hem sentit odolar una vegada. Molt bé, molt bé. Feu l'Eggman.
1: No?
0: Sí, sí, com odola. Que aquí ja estem una altra vegada a l'Alemanya unificada, perquè això deu ser 94, una cosa així, perquè crec que vas triar un molt bon dia per anar a veure-ho.
1: Sí, clar, que és que hi ha coses que són prioritaris. És com jo, no? Que si tens un partit de futbol i tens un assaig de coral, doncs hi ha alguns dels meus cantaires prefereixen el partit de futbol. Doncs jo, quan vaig fer el batxillerat, la Cele, diguem, el dia abans just cantava el CIU amb un club de jazz que encara també existeix, que és l'A-Train, i jo havia d'anar a veure, i clar, els meus pares ja, llavors ja tenia 18 anys, ja no podien dir res, o sigui, la nit anterior de fer la Cele, jo, ai, cap allà. I el vaig veure en directe, i m'ho vaig passar molt bé, i ja no em vaig menjar el coco, i jo crec que em va anar bé. O sigui, la batxillerada també, més o menys, va sortir bé.
0: Quina nota vas treure de selectivitat?
1: Ja no me'n recordo. Estava bé. Però total, que també jo no tenia clar el que volia fer i jo crec que tampoc era el meu objectiu de treure la millor.
0: Si a tu et compensava molt més anar a veure aquest senyor odolar...
1: Mil vegades!
0: Si arribem al 5, això que hem tret...
1: No, i a vegades és això... Si igual estàs a casa i tampoc haguessis dormit els nervis, no? Val més d'estar en un club de jazz i passar-t'ho bé.
0: Que ara, Cristina, comentàvem això, no?, que quan cau el mur de Berlín, el dia següent hi ha una alegria general a les places, al centre, però una vegada s'unifica Alemanya, el metro de Berlín ja fa tot el seu recorregut, aleshores què?
1: Bueno, a Berlín, precisament, crec que vam fer molt per unir-nos, perquè ho tens allà el dia a dia, no? És super visible, no? I parles amb la gent i gent d'allà estava a la meva classe, jo anava... diguem que ho tens el dia a dia. El més difícil era potser la gent de l'est més profunda i de l'oest més profunda, no? Que no es veien les cares. Que no...
0: O sigui, tu a classe comences a barrejar-te amb altres joves que són de l'Alemanya de l'est.
1: Sí.
0: I per tu no són com marcians.
1: Què va? No, o sigui, ja et dic, és que els berlinesos amb això vam fer molt. Jo penso que és una ciutat que me l'estimo molt perquè és molt oberta. Ja teníem molta gent de tot arreu, no? I penso que sempre ha sigut un lloc de xispa, no? I de amb la mirada oberta. I també un lloc, potser, dins de l'Alemanya no és el lloc més ric del món, no? I també això potser a vegades inclús... És més fàcil unir-se, no? I tens menys pors, perquè...
0: Que ara ens parlaves dels que eren, com si diguéssim, més radicals o més profuns, que potser ho van passar pitjor.
1: Sí.
0: Pel que he llegit, amb aquesta unificació, els que van passar pitjor són els profuns de la part de l'est, perquè tothom, d'alguna manera, va abraçar el capitalisme i hi havia ciutadans doncs, que es podien sentir com de segona i també, pel que he llegit, que patien crisi de...

0: hi havia ciutadans doncs, que es podien sentir com de segona i també, pel que he llegit, que patien crisi d'identitat i nostàlgia, de dir on estan les meves marques del supermercat.
1: Sí, totalment.
0: Tu vas viure-ho així, també.
1: Jo vaig ser molt crítica amb això, perquè sí que és veritat que algunes coses, diguem, és com si l'Oest s'hagués menjat a l'Est, no? O sigui, no estava tot malament allà i jo de petita, per exemple, jo veia molt programes a la tele que feien pels nens, de contes brutals. O sigui, clar, ells tenien també tot això de Babelsberg, on es feien pel·lícules. Això era l'Est, i és un dels llocs que s'han fet, bueno, superproduccions molt, molt xules, no? I després també, o sigui, ho han fet servir. I tenien, bueno, el que són ciències, no? O sigui, la millor uni de medicina i el millor hospital, la Charité públic, no? Que això està allà. I jo penso que sí que ara ja hem arribat a posar en valor i es tornen amb aquesta nostàlgia, no? Es tornen a produir un altre cop, pues, productes també amb marques de llavors, els colors, el disseny gràfic. Vull dir que a Berlín sí que es dona molt, molt valor a tot el que hi havia. Però sí que és veritat que ells van patir moltes coses que nosaltres ni ens podem imaginar, no? Perquè el teu dia a dia canvia i sí, alguns els van tractar de segona. I la meva mare també, jo penso que ella, per ella també va ser per un moment, clar, jo d'on soc, no? Ara que veig tot això, és que li va remoure també, jo penso.
0: Ara em venia al cap la pel·lícula Goodbye Lenin.
1: Sí,
0: del Daniel Brühl, aquella mare que està en coma i desperta i justament doncs, Alemanya ja s'ha unificat i remou cel i terra perquè no se n'adoni.
1: Perquè no es posi nerviosa, no, perquè és un canvi brutal. Sí.
0: Molt recomanable, molt recomanable, Goodbye Lenin.
1: Estàs a punt ja, de marxar a Berlín.
0: Sí. Sí, ja anirem a casa teva. Doncs, com dèiem al principi, la Cristina Koch fa 30 anys que viu a Catalunya, però malgrat això encara conserva molta herència berlinesa. La sang, per exemple, el cabaret berlinès el té incrustat ben a dins i el va treure a relluir el disc Casasianes.
2: El son l'embotorna, el menjar el putinfla, la beguda el fa caure.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: dedicat a la poesia d'Enric Casasses i cantaré jo.
1: La culpa és de la Trini. La Trini, la Trini Mujal, que és pianista que també està tocant aquí i és compositora. Doncs durant molts anys vam ser companyes a l'Escola de Música treballant i ens va sortir un primer bolo i després ja vam dir, pues va, hem de fer coses perquè és de les persones que no miren si és clàssic, si és modern, si és bona música, pues ens agrada i ja està, no? I quan et trobes algú així, doncs formes un duo. I llavors ella tenia el cap de musicar 21 poesies o més del Casasses i bé, em va demanar a veure si volia cantar-los i jo em feia molt respecte perquè pensava, però jo, si jo no sóc catalana, això no sé. I bé, bueno, no sé, però va confiar en mi, li agraeixo molt i vam poder gravar aquest disc i també vam parlar amb el Casasses, també li vam demanar el seu consell i també vaig treballar la fonètica i...
0: Home, molt la vas treballar perquè està impecable.
1: Sí, sí, i és difícil, eh? O sigui, ara, bueno, jo dono fonètica a Alemanya al superior del Liceu i els meus alumnes a vegades pensen, no, oh, l'alemany que és superdifícil, però el català, la veritat, déu-n'hi-do. I encara se'm nota,
0: és un,
1: però...
0: És un quid pro quo, això. Sí, a vosaltres sí. Sembla molt complicat el català sí. I a nosaltres a l'alemany. Que vau estar 15 anys fent concerts amb la Trini Mujal.
1: Arreu de Catalunya.
0: Uh-huh. Sí, de bolo un bolo.
1: De bolo un bolo. I perquè ella, bueno, ella és una mica més gran que jo i hi ha una etapa que ja et fan àvia i tens altres compromisos.
0: Prioritats. Sí, per això heu deixat de fer-ne, perquè sí. La Trini és àvia.
1: Bueno, entre altres coses, o sigui... Són moltes coses. També vaig decidir de fer superior, vaig marxar també, ja no vivíem tan a prop, diverses coses, no?, que porten, però, bueno, estic contenta perquè queden uns quants discos i, bé, bueno, ahir vam parlar per telèfon que d'aquí a poc ja l'aniré a veure i bueno, anem fent, no?, i ella també segueix tocant i bueno, tens altres projectes, i, però sí, aquests 15 anys... professionalment, bueno, els recordaré sempre.
0: I ara mateix, des de quines branques continues vinculada amb la música?
1: Com a cantant, estic ficat amb alguns saraus diferents, amb pianistes, amb altres cantants, amb guitarra, amb flauta de bec, o sigui, tinc diversos projectes així en marxa, algun encara no es pot dir, però... sí, però treballem... bueno, tinc la sort de treballar amb gent que a més ens portem molt bé humanament, no? Això és, o sigui, ho té tot. Són molt bons músics i són també molt bona gent i això s'agraeix molt, arribar fins aquí, no? Que no sempre potser al món professional pots tenir-ho tot, no?
0: Però també dirigeixes corals.
1: I després la meva gran feina és dirigir corals, que en tinc 4, que des d'aquí els saludo, perquè segur que estan, estan escoltant, els de la Granada, els Can de Nita Vilafranca...
0: Els de la Granada, Joan Puquí.
1: I tant, que també canta.
0: El periodista del Mundo Deportivo, que canta aquí els divendres
1: baix.
0: El que t'hi jugues.
1: Sí, sí.
0: Que ha passat pel llapis de memòria. Tu ets el que li has ensenyat a fotre aquest tros de veu que té el Joan?
1: No, ell ja ho tenia. Però jo...
0: Tu l'has ensinistrat.
1: Jo intento. A vegades funciona. Bueno, i també aquí a Barcelona porto una coral a Sant Pau del Camp i després una coral mixta a Vegas, que amb ells ara hem fet els últims concerts a Festa Major. I, de fet, avui estic aquí ja de vacances, perquè m'han donat vacances, per fi, però...
0: I també has sigut coach de fonètica al Gran Teatre del Liceu, no?
1: Ho he sigut al Gran Teatre del Liceu alguna vegada per la Flauta Màgica, que és una obra de Mozart amb alemany, i a més amb un alemany també una mica particular. I bueno, després, el que és la meva feina és ensenyar a la nova cantera de cantants que estudien al superior del Liceu, i que tenen un any amb mi a intentar d'esbrinar com es pronuncia això. I sempre els dic que, en veritat, és superxulo perquè hi ha moltes normes, però almenys hi ha normes. I si te les, més o menys, si te les saps, si jo amb un
0: és endreçat, l'alemanya.
1: Ah, exacte, i després ja no em necessites. Si fos profe de fonètica d'anglès, em sembla que ja m'hagués tirat.
0: Hi ha algun truc per l'alemany?
1: Molts. Hi ha moltes normes.
0: Truc, dic, algú de dir. Mira, si ho fas així et serà més senzill. Perquè, a més, és un idioma que es declina, que pots construir paraules infinites, sí. Vas ajuntant substantiu i substantiu, sí. I substantiu.
1: Sí. Sí.
0: Quin respecte.
1: Buah, bueno, sí, no, trucs fàcils, no sé. Això ja és més difícil. Però potser l'accent, que moltes vegades el tenim al principi, això aquí no passa, i llavors moltes vegades la gent no t'entén només perquè poses l'accent en un altre. Per exemple, aquí, quan jo vaig venir aquí, em deien, ah, tu, t'agrada la música, t'agrada el Beethoven? Jo, aquest compositor no el conec. I clar, la gent em mirava, clar. Tu ets músic?
0: Bitxo raro.
1: El Beethoven, i clar, nosaltres diem Beethoven.
0: Ah, Beethoven.
1: Beethoven, sí.
0: Imagina el que devem dir aquí, de malament de noms de compositors i músics alemanys i de tota... En fi, i vas sovint a Alemanya?
1: Sí, ara divendres que ve marxo a veure la família, els nebots, els pares, els germans, la meva millor amiga que està allà.
0: Bé, ja celebra el teu aniversari, no?
1: Aquest és, encara aquí.
0: Si
1: aquest
0: no m'equivoco, demà és un dia especial.
1: Demà em toca, sí.
0: Que no et felicitaré perquè sé que a Alemanya, com felicitis a un alemany per un aniversari, abans que sigui l'aniversari, t'apunyala. Però demà la Cristina... Sí. Mig segle, eh?
1: Sí, mig segle. I més anys aquí que allà, ja.
0: I la idea és aquesta? Quedar-te aquí? Mai se sap.
1: Home... Escòcia està per allí, no?
0: Sí, t'agradaria Escòcia. Sents nostàlgia berlinesa, no, a vegades?
1: No, perquè hi vaig. O sigui, no em pot passar perquè hi vaig sovint. Però escocesa sí.
0: Bé, aquesta és un altre tipus de... Perquè ja no has estat tant... Però bé, tu quan sents nostàlgia tens un remei infal·lible per aixecar l'ànim i aquest remei és escoltar o Stevie Wonder o succedanis seus, com per exemple sí. Aquest tribut.

L'àpat sonant a... el llapis de memòria de la Cristina Koch, que aquesta és una cançó que és també de la Cristina, juntament amb la pianista Trini Mujal, i forma part del disc Casasianes, dedicat a la poesia de l'Enric Casasses, que és un dels poquíssims poetes catalans que es pot guanyar la vida amb la seva poesia. A mi m'has d'explicar molt bé, Cristina, com una berlinesa decideix complicar-se la vida d'aquesta manera, dir, anem a fer un disc

0: Al llapis de memòria de la Cristina Koch també hi hem trobat aquest tribut format per dones a Stevie Wonder, que tu defineixes la música de l'Stevie Wonder d'una manera molt bonica. Dius que forma part del teu botiquí musical de primers auxilis.
1: Sí, perquè, bueno, no sempre les coses són tan maques, no? A vegades tens penes o pateixes per algú o, bueno, jo, o dels focs ara, per exemple, d'Almeria, però també d'aquí, no? I d'Empordà,
0: els incendis,
1: tot això,
0: efectivament.
1: Em recorda molt de quan vaig viure a Solsonès i ho vaig viure de primera mà i, bueno, i també les guerres, tot el que passa en Palestina, és brutal, no? I a vegades tens moments que necessites una mica de, no sé, algú que t'aixequi l'ànima i que no
0: et rendeixis. I aquí tens l'Stevie Wonder.
1: I el Stevie no falla.
0: Que, com dèiem, tu t'has criat a Berlín, però tu vas néixer a Iran.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Els teus pares estaven treballant allà.
1: Sí, era l'època del Shah encara, i el Shah era molt...
0: Era molt més modern l'Iran dels anys 70
1: del que és
0: actualment.
1: Sí. I tant, i bueno... El que passa que ja es veia que el traurien i la meva mare, quan vaig néixer, jo va dir al meu pare que... Bueno, tu mateix, jo amb la nena em torno a Alemanya i sí, sí, així ho van fer.
0: Que suposo que tots els alemanys que viu fora d'Alemanya, més d'una vegada us deuen preguntar sobre el tema, que és el nazisme, si teníeu familiars implicats, si... En el teu cas?
1: Jo vaig ser molt, molt preguntant, no?, a la meva família, a veure què, i... Clar, els meus pares eren molt petits, o sigui, van néixer el 38 i ells van viure més la part de després, no? I llavors els meus avis, alguns ja no els vaig conèixer, però la meva tieta àvia, que és la que em va portar també a l'est de Berlín, amb ella parlava molt. I ella m'havia dit que ella havia format part de... Bueno, que els nens els ficaven tots ja en unes organitzacions com si fossin els escoltes, diguem, no? És el que hi havia. Mhm. I llavors ella hi va anar un temps i després va pensar, a veure, què foto jo aquí, no? I ja també ben jove, des de, no sé, com als 14 o 13 anys també. O sigui, jo parlava amb ella d'un temps que ella tenia a la meva edat. Era molt xulo. I la veritat és que sí, que em va explicar coses, no? De que molta gent s'hi van trobar, doncs, que era lo normal. I si no hi anaves, doncs malament, no? I després la meva mare va viure el mateix. El comunisme. O sigui, ella volia anar als pioners, als joves pioners, que era els escoltes d'Evors, i els seus pares no la van deixar anar perquè no eren polítics i també la van, doncs, multar d'alguna manera i fer-li passar un mal rato després a l'escola per no anar-hi.
0: Déu-n'hi-do. De fet, el que sí que és admirable és com afronta el model alemany el tema del nazisme, perquè en parlen a l'escola, en parlen moltíssim, es fa una reparació, no és un tabú. Negar-ho és delicte, te'n vas a la presó. Vull dir, potser hauríem d'haver pres alguns, perquè aquí durant molts anys vam pensar que Federico García Lorca va tropeçar i va caure i mira, va morir.
1: Sí. I després
0: com diuen allà,
1: és més difícil.
0: Allà ens ho dic bé, nie wieder.
1: Ni vida.
0: Ni vida, mai més.
1: Mai més.
0: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i et sembla bé que tanquem amb These Are These Days, de Jamie Cullum.
1: Em sembla perfecte.
0: Quan encara no era Jamie Cullum, no? Perquè això és any 2003, estava començant i crec que el vas arribar a conèixer.
1: Sí, vaig parlar amb ell. És una anècdota molt curta. Ens vam colar amb un club de jazz, que és el Ronnie Scott, que ens van dir que estava tot exhaurit i nosaltres allà pesades amb la meva amiga Carola. I sí, sí, ens hi vam colar. I ell, a la pausa entre 7 i 7, tenia per costum de ficar-se en un passadís que hi havia per allà a ensenyar als seus músics sobre la marxa alguna cosa que volia fer després, no? I jo vaig anar al bany i allò que veus, hòstia, està el tio allà, i volia obrir la porta i no se m'obria, i jo me l'estava mirant, i al final el tio deixa de tocar allà amb els seus col·legues i diu... El bany de les noies és la porta del costat. I jo, Però sempre dic que jo he parlat amb el Jamie Cullum.
0: Tu has parlat amb el Jamie Cullum. Cristina Koch, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Jordi Orós a la tècnica, Noemí Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Aviam cap on anem demà. I res, que gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el Jamie.